0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
1: One, two...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15 que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que
0: sí?
1: ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, què expliquen? Què explica la gent mira, de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han... La impressió és que estava la pell de gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la gambarra. Preciós el lloc. I clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, no sí. sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sí. sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament
1: estaven,
0: important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També va tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo,
0: molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps a Malaro i ha disfrutat moltíssim.
0: Sí, és
3: per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava sí, sí. que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis. Sí.
0: I després sí, sí. també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant
1: sí.
0: i
1: bé. Molt bé. Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? una mica
0: sí,
1: de foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una sí. tentació.
1: I però tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja està.
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també més? En Joel que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la ah. gent crida, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure,
0: sí?
1: però
0: mira,
1: però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any sí. que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo no sé en quin àmbit de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir, aquest serà el bo, perquè es veu que arribarà a migdia amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, ostres. Perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se m'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú sí. al davant, havies de fer...
1: I no, a més... Sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi sí. perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, jo us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després vale. l'explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, no? Vull dir, va ser una cosa espectacular, ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. No? A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això, llavors ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors em va agradar molt a mi. Així que bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos a què penseu a través de xarxes i Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat. Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
1: Poca ombra, hi havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar de miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar, van aixecar el vol. Sí, sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, eh? La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
2: És un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
3: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
4: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit
5: fent la gallina. No puc, no sé.
6: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
7: M'he quedat sense paraules ara mateix.
8: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
9: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, que pel·lícula, per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: Tu t'aquestes en vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, que tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: clar, aquí està la cara i ara la creu.
1: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2 més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que el trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament, el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
10: no
0: hi va haver.
10: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
10: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, que, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, tens curs sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És una episodi més, no, Anna?
10: És una més, i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canvi, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies...

0: diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
1: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
1: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seu vella per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
1: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
1: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
1: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres sí. El que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
1: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
1: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins, que van poder-lo veure, emocionats.
2: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
3: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i m'he emocionat i tot.
4: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
5: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
2: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, doncs. Veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
2: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
2: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l'any, en plena temporada alta. Fons d'AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. De, per la seva

0: A banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
1: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
0: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
1: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es competeix, no?, també és una experiència.
0: Exacte.
1: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forès, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
3: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat la meva dona i jo primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé.
2: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment els núvols, però, van també tapar el gran moment.
1: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
2: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
1: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
2: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
1: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafañe, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
2: Sí, amb els núvols també que van fer força la guitza.
1: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
2: correcte, va repartir sort una mica també.
1: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: A reveure.
1: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no, potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: I en plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí i bé, hem estat fent una volta pel poble, i hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Està una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic.
7: Molt. De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure'l.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És del professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella, és l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és que
8: parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies, la veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil copsar com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara pues això serà un obrir-tancar on simplement s'apaga el llum i s'encén i ja hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guaus, molts. Nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, m'he trobat persones que encara tenen registres orals de l'avi o de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etc., molt, molt detallat. De totes maneres, amb moltes persones, molts països, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i aquesta deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se'm van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no?, i això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
9: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperem.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè com dèiem, Anna, n'hi ha cada 2x3 d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Oh, gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: Ah,
8: l'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà
0: anem
8: més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, adéu, des d'Anna la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant, i per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus, vull dir que es per representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tant o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo soc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, la Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra, i es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que ja, jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considerat la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, que, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria, quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot, doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Maravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Maravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Maravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres, doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet, doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música, perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe.
2: Si
3: això suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara, doncs, ja sí, en lloc dels discos, doncs, es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Maravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Maravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats en l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
2: Notícies en xarxa.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Home. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Bon dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors m'agrada molt.
0: Clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges allí, com que ja
1: és
0: casa.
1: Sí, i a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina a treure-te-la, però pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinc.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: sí,
0: et pots muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, tu pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que serà
1: portada. Literalment, sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí.
1: Bueno. Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau,
1: a mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí, clar, sí, sí, és veritat.
0: Un bon massatget també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sanauja, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que sigui les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van toncar en diferents punts dels peus, vas fent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, sí. tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, mal. Sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: fina? Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la menys sorra mal. Ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada sí. li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos sí. i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé, sí. que bé, això és una sí, sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat aquest,
0: pues,
1: veus?
0: Au.
1: Pues ja ho sabeu. Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques,
1: sí.
0: com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode.
0: Clar.
1: O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això, vinga. Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui l'hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, en la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: Com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada el que fan és voltar. I tot, sí que és cert que si vols una medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, aneu amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica, cada any tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastant d'anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no? Que deia, és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, i un quadre jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs però primer avui intentarem tot resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixa'm que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí,
7: ai, que bonic.
8: Sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta gent, però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima gent. De fet, l'Ajuntament en aquest cas no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: mira, sí. M'agrada. Sí, sí, era està com bé, una sinergia sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? Sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: sí,
8: dic, perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam donar les guies correctes,
7: lògicament.
8: Imagina't, no hauria estat Manel, igual, no. Estat igual. Escolta, perquè, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu, per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i de fet és bastant habitual. Hi han com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes, perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes, amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll, al maluc, a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i, per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també

0: vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara pel que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar. El nostre cos surt del mode de supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener també. Al gener tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots quan acaben els comptes es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
1: T'ho agraeixo, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
2: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
0: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
1: escolta,
0: sí.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
0: Passa totalment, i aquí és com, ja no dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
2: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
0: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
1: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo, sí, perquè fa des d'un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents bàsicament quedant amb cadires plegables. No sé si per mi esteu igual.
2: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació, però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo també buscant aquesta comoditat a la platja.
1: Em pot xulo que has d'estirar-se a la sorra.
2: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
0: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té...

0: tros i gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
0: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer aquests entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, és si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentir comú, no? Sí, sí. I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos,
2: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, no només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
1: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Físio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
0: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits i hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
1: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
1: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
2: moltes,
1: el nostre cos.
2: Moltes, molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
1: gràcies.
2: Des de Premià. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada significa que una història està a punt de començar i des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original titulada El País dels Contes d'Emmanuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep pasturat sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que el conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del Nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascut a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte. L'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
3: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
3: Territori Lectura.
4: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
5: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això és molt personal.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
8: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
10: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: Perquè produeix que l'hormona de felicitat, doncs, augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
8: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Es passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No, vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
5: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
8: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que evidentment vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació, intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
12: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
13: Josep Estanyol, veterinari.
12: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
8: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
12: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
8: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
12: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
8: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
12: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
6: Doc Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests doc tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... ara no recordo això, ah sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa, un quart d'hora per les 11, anem a l'agenda.

0: Cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat el sol, no els ulls, eh? La pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella
0: sí.
1: Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però bueno, una horeta i mitja,
1: hores.
0: No? Sí, hores. Sí, tu hores, directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per simplement per
1: plaer? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la imagino vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, soc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en terres tarragonines al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les talonides de l'Àlex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Àlex en Busto. I l'Àlex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Peralbo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Àlex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de Falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. O sigui,
2: ah, mira,
0: o sigui, que pots anar a veure el circ, exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre.
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com serà, cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà, i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva, i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf.
1: Sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
1: Demà ens haurem d'afanyar també, perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que la gent l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria?
1: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Ja apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaques a platja. Jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, adeu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és, si preferiu, platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot, per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te. A una platja de pedres, al final, és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I, en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres, necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí, ja ho veus. Els escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins, perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí.
0: Sí,
2: qui
0: li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i a les pedretes.
2: Sí,
0: Ah.
2: És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina, molt difícilment remuntem això als que ens agrada més les roques, però... hem tingut un comentari, una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per?
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes, la sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra.
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i el Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte,
0: aquí
2: clar,
0: està.
2: És que
0: jo
2: és l'altra,
0: una mica això,
2: Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord,
2: És veritat, és veritat.
0: Sí.
2: És veritat. I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
0: Ah,
2: però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà, us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor encara. Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi, allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes i alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert de Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous. Tots volien creure aventura. Aquesta aventura no té caducitat. La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Maillart. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta.
1: Fantàstic, et sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna, a dintre de... Sí, no sé què ha passat, ara mirarem de tocar, doncs, algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
2: Llaunada, però vols dir com relaxada?
1: No. Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
2: Vale, perfecte.
1: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on, i no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és la coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
3: Ara què tal?
1: Fantàstic.
3: Sí,
1: sembla
3: ara sí.
1: Un abans i un després.
3: Ah, jo pensava que em deies que em veies com un...
1: No. El tema so, pel que sigui... estava com enllaunat, saps?
3: Vale.
1: Dir, una cosa molt
3: directe,
1: rara.
3: Però això
1: sí.
3: És lo maco, no?
1: Sí.
3: La imperfecció,
1: no,
3: la perfecció d'estar aquí.
1: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
3: Bueno,
1: doncs no, aquí ens equivoquem.
3: En directe. Bueno, ara saps què? Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
1: Ja.
3: No? Perquè ja
1: sí,
3: no sàpigues
1: no,
3: el que
1: sí,
3: és.
1: Sí, però no és el mateix.
3: No, així que aquí estem en directe.
1: Sí, en viu i en directe el No t'ho creuràs.
3: Sí.
1: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
3: Sí, vinc amb una reflexió pels nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
1: Maco, però, Palamós.
3: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstico esto, no?
1: Home,
3: quina
1: clar,
3: posta de sol aquí.
1: Tot molt bucòlic,
3: estupenda,
1: tot molt bonic.
3: Estupenda, quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
1: Segur, clar.
3: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
1: Uh-huh.
3: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo, aquí, als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes, o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xorrada estàs dient. Doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada. És a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem. I aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat. I després per un altre, penso jo, que m'ha semblat molt fort, molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo us recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé, bueno, i em va impactar moltíssim. Era un noi bastant jove i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
1: Per deixar-nos anar.
3: Per deixar-nos anar.
1: Allò, que dius,
3: hi ha espais com aquests actualment?
1: Home, tu has posat un exemple, una església, clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però sí, probablement era un punt per ell important i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: segur que sí.
3: Però les persones que, no? per exemple, pues, no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, es dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no?, que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita
1: i és necessari
3: plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
1: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, a digue-li com vulguis, no?
3: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal, jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
1: Però puc contestar-te?
3: I tant.
1: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
3: Vinga.
1: A l'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
3: total,
1: de poble petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, amb un, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la,
3: total,
1: de la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais i el que és vàlid per tu... potser per un altre no ho serà.
3: 100%. Això també és algo interessant, no? Clar. Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no?, que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però... tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
1: Clar.
3: Ho dubto.
1: El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
3: A veure, explica, que això m'agrada.
1: I no és palpable.
3: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
1: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
3: Sí.
1: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
3: Totalment.
1: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
3: Doncs, és la veritat.
1: Clar,
3: no?
1: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu... pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar embolcallat d'altres coses.
3: I
1: no?
3: a vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, és molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental, emocionalment, t'ho emportes. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és soroll, no?
1: Correcte.
3: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no? Marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, crec que va estar a presó 25 anys.
1: Tranquil·lament.
3: 25 anys i amb un espai de 2 metres quadrats.
1: Correcte.
3: I ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy
1: això. Sí, ho recordo això.
3: Relacionat al que tu dius, estava allà en una presó que no el deixaven sortir i ell es sentia lliure, en pau, no? És a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
1: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final... fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra i els tenim molt propers.
3: Sí,
1: és un exemple.
3: Totalment.
1: No?
3: Bueno, no, perquè moltes vegades ens donem, bueno, com estan allà.
1: Clar.
3: Com estan allà?
1: Escolta'm una cosa,
3: digues.
1: Marina, arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
3: Vinga, a veure amb què ens sorprèn.
1: A veure si me la compres. Vinga. Que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, vull dir que jo, saps què passa? M'he agafat i com sempre escoltarem un bocinet molt i molt reduït, molt petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar que acabi el No t'ho creuràs.
3: I em donaràs una petita pista de...
1: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta.
0: Molt bé.
1: I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe, portem 10 minuts, i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores, són hores, són hores, són jornades. Són jornades.
1: Aquí ens veiem entre tots, sí. Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure, de viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, en un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suposava tristor. I pregunto, i potser soledat?
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era, per mi va ser molt forta, mira que jo sóc amb això molt...
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc, sé què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí que crec que és important que donem aquesta reflexió i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: La teva vida,
1: deixa-la, no? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per un mateix.
0: No, i dèiem aturar-se i jo saps que penso que...
1: Digues.
0: Jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista que no ho és, de mirar de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada, m'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em dono la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, un etcètera, etcètera, etcètera,
1: sí.
0: No?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures...
1: Totalment.
0: Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig aquests, bueno, les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades el que tens és pongos, no?, o sigui, no, això no em serveix de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on tu et compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se en el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar.
1: Te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir. I, i dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit,

0: aquell temps, perquè al final el temps caduca, ho hem dit moltes vegades, i ningú el tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no? De dir, què t'agradaria fer avui? Per tu.
0: Clar.
1: No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és
0: sí,
1: per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble. Demà se'm vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà se'm vol dir-hi, no? Doncs, escolta, per què és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem, el Lluís Llach ho diu, el meu país és tan petit, oi? Etcètera, etcètera. I la teva gent.
1: Totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Allò que dèiem, de la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment. Dintre aquest mapa que ens estem construint,
0: sí?
1: No? Dintre d'aquest espai.
0: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí, sí. Totalment,
1: fantàstic.
0: Totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no? Aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: Sí, i tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboiana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i Marina Mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans, o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Marblava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen que ens escrivin.
0: Clar que sí.
1: Serà superlimitat, exclusiu i gratuït. Aquí ho deixo.
0: Doncs, ben fet, i tant, sí. En prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment.
0: Tu ets samboiana de soc arrel,
1: I tant, aquí.
0: Et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach?
1: Ai, sí? Sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Et ve de gust?
1: Sempre.
0: Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: A tu, plaer.
0: Com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí,
0: ens
1: sí,
0: ho creiem
1: sí, sí.
0: sempre. Gràcies, Marina. I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Samboiana. Que vagi molt bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de l'home curiós.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts. Va, que ve l'home curiós. Va, que es diu Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Doncs mira, doncs aquest dia és així, que del papa fins al monyo, com a mínim. Però bueno,
0: també. Dit d'aquesta manera, mira que tu no tens monyo.
1: No, cada dia menys.
0: Escolta'm, sí, la mobilitat avui és actualitat i de quina manera. Escolta'm una cosa, Ireneu, jo crec que et coneix absolutament tot el país, però...
1: Excepte qui no em conegui, ja t'ho dic jo.
0: Excepte sempre aquell que no et coneix, clar. Però a mi m'agrada presentar-te d'aquesta manera. Ja ho sabeu, evidentment és l'home curiós a la República Santboiana, però l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, té un reguitzell de llibres brutals que parlen de curiositats, de moltes coses, de castells, de masies, de territori, de etcètera, del Baix Llobregat, de l'Hospitalet. Sigui com sigui, és l'autor del blog Memento Mori, també un espai virtual, com us dèiem, que aplega tots els seus articles i curiositats, que va creixent dia a dia, com creix la xifra de més de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries, i ja amb més de, perquè ja és més de 21 anys de recorregut, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, una miqueta. Bueno, l'altre dia vam arribar al
0: 1.600. Sí? No, quan eren?
1: Quan? L'altre dia, 1.600.
0: 1.600, perdona. 1.600 articles. Però és que vull lligar-ho amb d'altres xifres. Sí. Avui, i ho dic perquè l'Ireneu, us ho hem explicat moltes vegades, està aquí des de... no el primer dia, no. Des de 24 hores abans de que comencés la República Santboiana. Sí, sí. Fa més de 11 temporades. I avui, Ireneu, avui és el programa 2.200.
1: Mira, perquè vegis.
0: De la República. Què et sembla?
1: Vegis tu. Sí, sí, no.
0: Déu-n'hi-do.
1: Felicitats. Enhorabona per la part d'arribat.
0: I a tu per la part que et toca. Sí, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, no,
0: xifres.
1: Ja et dic jo que és com aquell amic que hem traspassat, desgraciadament, que deia, sí, jo cada dia acumulo més joventut.
0: Sí.
1: Doncs, escolta, sí, comencem a tenir una quantitat de joventut acumulada que jo no sé.
0: Sí, sí, sí. No sé si ens fem més savis, segurament més vells, però com a mínim, què carai, més observadors, li deia.
1: Sí.
0: Ahir amunt li deia, home, més observadors, sí.
1: Més detalls.
0: No,
1: per mirar, no?
0: Molt bé.
1: Pensar-hi.
0: Va, posem fil a l'agulla perquè la curiositat d'avui porta per títol això que escoltareu a continuació. El castell de Bellvís, o la indignant precarietat d'un patrimoni romànic. Per tant, curiositat enriquidora perquè doncs, ens permet de conèixer el patrimoni que ens pertany, però també tacada pel drama de la deixadesa. Sí. Que no és el primer cop que en parlem. De la deixadesa envers el patrimoni, vull dir.
1: Sí, no, és que és un problema.
0: El castell de Bellvís.
1: Què dius? Un castell de Bellvís? Bellvís l'ubiques allà a la Segarra. Bueno, a la Segarra, allà al Pla de Lleida.
0: Sí, clar.
1: Però, diu, resulta que tenim aquí un, aquí al costat. O sigui, aquí a l'Hospitalet, allà al meu poble.
0: O sigui que... La Torre Salvana a la Colònia Güell.
1: Sí, sí.
0: Prou que la coneixes.
1: No, Déu-n'hi-do. No, o sigui, ja parles jugar-hi cadires amb tot això. O sigui, això no hi ha problema.
0: No? No, són exemples.
1: No, o sigui, podien seguir, perquè cada poble té les seves històries. O sigui, per sort o per desgràcia, les administracions no tenen prou interès en, diguem que, en el que és patrimoni local i tot això, té altres preferències, sobretot més electoralistes, més de cara a l'oceo, i clar, diguem que el que és de tothom, doncs et queda sense.
0: Clar, de vegades també es produeix el hàndicap, s'ha de dir d'aquesta manera, Ireneu, i tu prou que ho saps, perquè has tocat el tema dels castells, de cada vegada hi ha propietats, sense anar més lluny, la torre de la Salvana, Torre Salvana, pel fet de pertànyer a mans privades, la deixadesa del mateix propietari, potser, o perquè no hi ha prou calés per mantindre allò, i també la ignorància, o digue-li com vulguis, o la impotència, fins i tot, de vegades, de les autoritats, de dir, bueno, què vols que fem amb això si no és nostre? El no arribar a aquesta mena d'acords... es deixen perdre moltes coses.
1: No, amb això sí, hi ha moltes vegades que són els propietaris mateixos que dius, tenen, diguem que no tenen una sensibilitat amb aquell patrimoni, que sí que és veritat que costa molt de mantenir tot això, però és que cada dia que passa encara costa més.
0: Exacte.
1: O sigui, dius, no sé com ho veus, no? Per una banda, per una altra, clar... Ja veiem que el que és el tema del patrimoni és una cosa que, per desgràcia, aquí a casa nostra, doncs és un problema que s'estira des de fa molt, molt de temps i és per tot arreu, si no és només això.
0: Sí, senyor.
1: Sí, sí, a França no és tant. A França ho tenen com molt apamat, que potser aquí els diem que si són xovinistes, que si això, però el que és seu, la seva història, el seu patrimoni, el mantenen i amb orgull.
0: És el país dels xatós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, però no, bueno, no només el xató, o sigui, tot el que és tipus de patrimoni, cultural, o sigui, de tot tipus, vale, que com a totes bandes sempre hi haurà alguna cosa, diguem que a patir, no? Però en comparació, aquí estem a les beceroles, o sigui, respecte a aquella gent, i sí, els podràs criticar el que vulguis, però mira...
0: Totalment d'acord. Molt bé, doncs, va, explica'ns una mica el castell de Bellvís, el que de tot plegat.
1: Sí, doncs, bueno, el que dèiem, doncs, el desenvolupament de les grans capitals actuals, més que pel creixement urbà natural de cadascuna, doncs, s'ha fet normalment a compte d'absorbir altres nuclis de població independents que es trobaven a les rodalies, o sigui, estem parlant de les grans ciutats. Aquesta manera de créixer, que més que les necessitats reals de la població, l'únic que amaga són els interessos polítics del moment, que ja n'hem parlat abastament, doncs ha fet que sovint els pobles absorbits les vegin com a simples suburbis on l'especulació urbanística més dura campa amb total llibertat, oblidant que aquestes poblacions, al seu torn, doncs, tenen una gran història que ha estat repetidament ignorada. Uh-huh. Clar, un cas paradigmàtic és el d'Hospitalet de Llobregat, en què fins fa ben poc ningú sabia que enmig d'un dels barris més densament poblats del món, doncs, s'amagava un veritable castell medieval.
0: Ja.
1: O sigui, estic parlant de, com hem dit abans, doncs, el castell de Bellvís.
0: No, sí, senyor.
1: No sé si el coneixeu, però bueno, doncs, que sapigueu que hi és.
0: Per ser sincer, perquè no. T'he sentit parlar tu d'aquest castell, però poc més.
1: Sí, sí, no,
0: t'ho dic seriosament.
1: És normal, o sigui, ara coneixeràs tota la part que vulguis de Barcelona, però el que és de Sant Boi o del poble del costat, per molt important que sigui, segur que no tens ni idea. Això és una...
0: És així mateix.
1: És una lacra que portem a sobre, una xacra. Bé, quan durant els anys 70 i 80 visitava els meus avis que vivien al carrer Holanda, número 52 del barri de la Torrassa, doncs passàvem per davant d'un vell casalot trotinat, del qual em cridava molt l'atenció una persiana verda que estava a peu de carrer.
0: Sí.
1: Jo era petit, passava per allà, doncs, i em cridava l'atenció. Amb el temps vaig saber que aquell edifici que es trobava a la ronda de la Torrassa 123 era el que havia donat nom al barri, justament, era el que deien la Torrassa. Uh-huh. El que em va despertar la curiositat cap a ell, més que res per la història de segles que podia tenir. Uh-huh. No obstant això, el que no em podien imaginar és que el 2008 es descobriria que entre les seves malmeses parets s'amagava ni més ni menys que un castell medieval documentat des del segle X.
0: Des del segle X.
1: Oh, sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: A l'ombra.
1: A l'ombra,
0: a l'ombra.
1: Sí, sí. Diguem-ho així. És a dir, un castell d'època romànica que s'hauria construït en aquell empalassament quan Lleida i Tarragona encara eren musulmanes i el Llobregat era la frontera entre l'Andalus i els comtats catalans. Bé, no està gens malament per una ciutat que es diu que no té història, no?
0: Sí, no,
1: és que un suburbi, que és el que vulguis, això, dius, no, pues resulta que té alguna cosa d'història.
0: Això només es pot dir des de la ignorància.
1: Exactament, bueno, però ja saps que la ignorància acampa aquí, però com vulguis,
0: Va per amb
1: total llibertat. Bueno, el castell de Bellvís, ubicat just a la vora del pronunciat talús de 20 metres de desnivell que he conegut com a cornisa de la Torrassa, separa les vies del tren de l'altiplà on s'ubica el barri, doncs era al seu dia un punt estratègic des del qual es controlaven tant els extensos camps que ocupaven la muntanya com la via Augusta i el delta del Llobregat. Clar, no en va al mateix escarp, 200 metres més cap a Barcelona, doncs ja va ser ocupat pels ibers més d'un mil·lenni de... un mil·lenni abans.
0: Un mil·lenni abans.
1: O sigui, has passat 200 vegades. Quan has agafat el tren que has vingut des de l'Hospitalet cap a Barcelona...
0: Sí, i tant.
1: El pont aquell de Santa Eulàlia i tal. Doncs en aquell punt, doncs, allà està. O sigui, el que passa que no es veu gaire bé perquè hi ha un mas i tal.
0: Perquè està a l'ombra, que dèiem.
1: Sí, totalment. Està i és.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, Segons sembla, el lloc que ocupa avui dia estava ja ocupat per una edificació defensiva cap al segle IX. Si bé no es pot descartar que fos l'evolució d'un edifici molt anterior, gràcies al descobriment el 2018 d'un tros de paret construïda en opus igninum i que faria recular la història de l'edifici fins a època romana. Sigui com sigui, les excavacions arqueològiques van descobrir una muralla de 20 metres construïda durant el segle XII amb pedra calcària, possiblement de les pedreres de Montjuïc, en la qual destacaven una sèrie d'espitlleres defensives, tot plegat conformant un edifici rectangular de dues plantes que, remuntant al desnivell, estava envoltat d'un fossat d'uns 3 metres de profunditat i 7 d'ample per la part de la façana que dona la ronda de la torrassa. O sigui, clar, ara tu el que estàs veient doncs allà doncs és una... diguem que les restes d'un mas, però és que en el seu moment doncs era...
0: en el seu moment, clar,
1: en el seu moment tenia un fossat al davant de 3 metres de profunditat, que dius també a veure quina guapa que passava en aquell, no? Doncs això. Conegut amb el nom de Bellvís, que això a lo millor et preguntes que per què es deia Bellvís quan resulta que està aquí a la Torrassa, doncs conegut amb aquest nom per procedir del llatí Belvisu, que significa bella vista, que feia referència a les magnífiques vistes que havia de tenir el castell en la, doncs, que havia de tenir aquell mateix, doncs el castell era la casa pairal dels senyors de Bellvís, que van agafar el nom d'aquella cosa, d'aquella situació, no? Fortalesa que va donar nom a una influent família que, com a cavallers dels reis de la corona d'Aragó, van participar en les campanyes de reconquesta per Catalunya, València, Aragó i fins i tot per Extremadura. O sigui que van anar lluny. De fet, el poble lleidatà de Bellvís, que és el que està que sona més, no?, amb aquest nom, doncs està documentat des del 1170 sota el senyorio de Pere de Bellvís, personatge que consta també com a posseïdor del nostre castell el 1194.
0: Carai.
1: O sigui que hi ha una relació de per què es deia, perquè aquest castell era el que es deia Bellvís, i perquè el de la Segarra, diguem això, doncs també es diu Bellvís, perquè és que pertanyia a la mateixa família.
0: Clar, s'entén, al final la nomenclatura, el nom, sí, el cognom, digue-li com
1: però
0: vulguis,
1: el nom de Bellvís ve d'aquí, en molt principi bé. Vendria, segons sembla, vendria d'aquí, vendria d'aquest de la Torrassa.
0: És l'origen, o un dels orígens, sí, més propers, menys, perquè després de...
1: Sí, No, a veure, si és que està la família, va estar per totes bandes, però que es creu que el casal principal, a partir del qual va agafar el nom, va ser aquest punt, pel lloc on estava, que tenia unes vistes tremendes, ara està tot, les vistes estan plenes d'edificis, en el seu moment doncs era tot una rada que es veia estil com roses, una cosa així, una badia així molt, sí, molt ample, que era, i devia de cridar l'atenció sobretot a la gent aquella.
0: Ni ho dubto.
1: I bueno, doncs allò va agafar el nom. Sí, com sigui, amb el pas del temps, la propietat del castell va passar de mà en mà, com passa en aquests edificis, i conforme que les amenaces a reines van desapareixent, va també perdent el seu caràcter defensiu i passa a transformar-se en un edifici senyorial d'explotació agrícola. Aquest canvi d'ús va fent que es vagin modificant els espais existents, es construeixen cellers i sobretot el fossat, i s'omple el fossat, vull dir, i es van construint noves habitacions i sales que desvirtuen l'edifici primigeni, convertint-lo en una masia més. O sigui, de castell doncs sí, passa a ser una masia. Ja
0: sí, a vegades és un mas, a vegades...
1: Sí, bueno, en aquest cas és això. Masia, que en l'època moderna perdria el nom de Castell de Bellvís per conèixer-se com la Torrassa o Torre Llampada, també, sembla que...
0: Torre Llampada, molt maco.
1: Nom aquest últim que sembla que li va ser otorgat popularment per haver rebut l'impacte d'un llamp. O sigui, clar, va rebre un llamp i llavors per això li tenien la torre llampada.
0: Mira.
1: Almenys així consta durant el període que sembla va pertànyer, no està clar del tot, perquè clar, aquí sempre tot es mou en el limbo aquell de la documentació, no? Doncs va pertànyer a Rafael de Mati Cortada, doncs el conegut baró de Banda. Sembla que per aquesta banda en vivia. D'aquesta manera, l'antany solitari castell de Bellvís durant el segle XIX va veure l'arribada de les primeres onades immigratòries a Hospitalet i va veure com els altres camps que l'envoltaven doncs es començaven a omplir de cases. I clar, estàs allà sol amb tots els teus camps i tal i comencen a créixer cases. Tendència que amb l'arribada del segle XX no va fer més que incrementar-se, acabant per integrar-se a la xarxa de carrers i edificis del nou barri que s'estava construint. El castell, com a resposta a la massificació creixent, va ser ampliat i dividit en diverses propietats que van modificar encara més si cabia doncs l'antic casal fortificat. Casalot, que amb l'arribada de la Guerra Civil va afegir un refugi antiaeri subterrani davant l'amenaça dels bombardejos italians. O sigui que també té per allà baix, un refugi de la Guerra Civil.
0: Impressionant.
1: Bueno, propietat municipal, doncs la Torrassa va romandre habitada fins al 2007, iniciant-se poc després una sèrie d'excavacions arqueològiques prèvies a convertir l'antiga masia en un equipament per al barri. Clar, la sorpresa va saltar el 2008 quan es van trobar restes del primigeni castell de Bellvís, o sigui, tot un mur de 20 metres allà amb espitlleres, i l'Ajuntament va fer l'anunci del descobriment a bombo per la tradició. Mira què m'ha trobat, mira què és això, sota d'això.
0: El gran descobriment,
1: sí, clar. Un patrimoni històric i arquitectònic de primer ordre pareixia de cop i volta a la palestra informativa, en el que hauria de ser una oportunitat per dignificar un barri superpoblat i freqüentment denostat.
0: Segur.
1: O sigui, perquè s'ha dit de tot allò. Perfecte, diuen que hi ha hospitalet, sembla el Bronx, doncs t'ho imagina't, a sobre, aquella banda que és la més densa, o una de les més denses que hi ha a Europa, doncs allà, menys guapo, li han dit de tot. Però bueno, a partir de llavors, les obres de construcció del nou equipament per part de l'Ajuntament van parar. A veure, si ho vas a mirar, és lògic, per causa de la troballa, no? Però no només això, sinó que qualsevol treball de recuperació del castell medieval es va paralitzar sine die. O sigui, nosaltres pensàvem que era una masia, però resulta que després quan troben això, resulta que no era una masia, sinó que era una cosa molt més important. Llavors diu, ja es van acollonir.
0: Compte amb el que estem fent. Que...
1: Sí, això. Llavors, clar, va iniciant un greu progrés, un greu procés de degradació tant de l'edifici com de l'entorn. Aquest és el problema, sí? Vale que comencis i acabis, però si comences i no acabes, doncs et queda ja... Una degradació que es va accelerar a marxes forçades quan el 2015 es van eliminar les edificacions modernes i es va deixar al descobert tota la part medieval. O sigui, a sobre van fer-ho, ja que el tenien, el van fer a mitges. El problema va ser que es va eliminar fins a la teulada i es va substituir des d'aleshores per una precària malla verda. Bueno, ara ja l'han posada blava. Ja després de 10 a 14 anys ja li tocava i ara l'han posat blava. Què deixava el castell en la pitjor circumstància possible? O el que és el mateix, que amb una nova paralització dels treballs, sense la cobertura moderna que el protegia, i sense una nova cobertura en condicions que protegeixi aquest patrimoni, doncs, clar, que el protegeixi del patrimoni de la intemperi, doncs el castell no fa més que aigües per totes bandes. O sigui, ole tu. O sigui, resultat, doncs bueno, l'edifici afectat de forces humitats, esquerdes, l'espai que l'envolta degradat, fins i tot amb algun incendi de matolls per a la vora, i la societat civil del barri, articulada per l'activa plataforma Defensem el Castell de Bellvís, doncs més cabrejada que una mona i lluitant d'allò més perquè els facin els treballs que l'Ajuntament, en el seu conegut amor, posar-hi totes les cometes que vulguis, pel patrimoni de la ciutat, doncs havia d'haver fet ja fa més de 10 anys.
0: Clar.
1: O sigui, i no ho fa bé. A veure, jo me'n recordo que vaig estar parlant un dia amb el regidor i em va dir, sí, necessitem 400.000 euros per arreglar-lo i estem buscant i tot això. Hores d'ara ja va sobre el 1.600.000.
0: Evidentment, si ho vas deixant, incrementa
1: tot
0: despeses.
1: Tot passa pel davant i allò dius, no, és que tal...
0: Clar. El deteriorament de tot plegat, etcètera.
1: En definitiva, una prova més que el manteniment del nostre patrimoni cultural, arquitectònic, històric, natural, etcètera, doncs passa perquè el coneguem, ho fem nostre i lluitem entre tots contra la desídia, moltes vegades interessada, no ho oblidem, que en aquests temes tan sensibles demostren constantment els nostres polítics. Bueno, al cap i a la fi són les nostres arrels i la nostra història, no? Si no ens movem nosaltres per això...
0: Així mateix. Bueno, escolta'm, curiositat en forma d'activisme, que és el que és l'Ireneu Castillo, un activista del patrimoni i de la memòria de tot el país, però clar, ell és de l'Hospital Let, doncs, de tant en tant es fareix de saber que passen coses
1: així. Parlem d'aquí, però un altre dia parlarem d'un altre,
0: segur.
1: Lloc, perquè és que per desgràcia tot el que és el patrimoni sempre passa a segona fila. Sempre hi ha alguna cosa que és més important que el patrimoni, i resulta que això és una cosa de tothom, no?
0: I en aquest cas el castell de Bellvís, testimoni de molts i molts anys de la història contemporània, ha estat testimoni, doncs, sí, clar, de la mitja de l'edat més moderna de la Guerra Civil.
1: Sí, total.
0: Ha vist passar per allà, doncs, jo què sé, des de
1: tot,
0: des de traginers amb carros fins a grans trolebús busos, digue-li com vulguis, al metro o a prop. No, ja m'entens, que vull dir, autobusos... Ha vist créixer al seu voltant una ciutat brutal, ha vist créixer i ha vist néixer genis com el Ferran Adrià, i ha vist moltes coses, i al final allà queda ell... a l'ombra amb les seves ferides de guerra, digue-li d'aquesta manera.
1: Total,
0: avui al castell de Bellvís. La setmana vinent, més coses, Ireneu.
1: Sí, parlarem més. Bueno, la setmana que ve passarem bé.
0: O sigui, passarem bé?
1: Sí.
0: No, si ens ho passem no, sempre bé,
1: sí,
0: tu.
1: No, ja. Però bueno, però que al final doncs, parlarem de... no em diguis això.
0: Sí?
1: Parlarem de determinar els 8 cognoms que tenim.
0: Sí, senyor. L'Ireneu ens explicarà... Sí. Com podem fer-ho?
1: Farem una classe pràctica.
0: Sí. Com ho podem fer per esbrinar quins són els nostres 8 cognoms que al final ens porten fins als nostres orígens.
1: Exactament.
0: Els 8 cognoms a basco, els 8 cognoms catalans. L'Ireneu ens explicarà com funciona
1: Ho farem allà entre tots. O sigui, ja veureu. O sigui, de cara a la setmana que ve... O sigui,
0: una classe pràctica dels 8 cognoms.
1: Recopileu, si esteu interessats, recopileu els noms complets dels vostres pares i dels vostres avis i tot això.
0: Fins a quina generació necessites?
1: Home, a veure, depèn, si tu vols arribar-ne fins a tanta, ja veuràs.
0: Molt bé,
1: Parlem de 8.
0: Sí,
1: parlem de 8.
0: Val,
1: si ja
0: no
1: després ja tu vols treure els 32 cognoms del que sigui, ja en parlem.
0: No però... donis més pistes, no donis més pistes.
1: Bueno, sí, però aquí la gràcia està de que en parlem.
0: Sí,
1: que en parlem. O sigui que la setmana que ve veniu preparats, que llavors feu allà una recopilació, feu una llisteta amb les vostres, amb els cognoms, bueno, amb els noms complets dels vostres pares i vostres avis, i llavors
0: us ho prepareu ben apuntadet i escolteu.
1: I ja us ensenyaré com es pot fer.
0: Us dirà el què. Molt bé, doncs, escolta'm, per cert, tu, amb un cognom molt relacionat amb coses que tu sovint escrius, com és el Castillo, l'Ireneu Castillo. Doncs moltes gràcies, Ireneu, com sempre.
1: Escolta, a vosaltres.
0: Fins la propera, que serà de ben segur ben aviat, que el temps passa volant.
1: Sí, no, aquí el temps vola, tu.
0: És una clocada d'ulls i l'Ireneu torna a estar aquí.
1: Sí, que deien els antics.
0: I torna a estar aquí l'Ireneu, mira, ves per on. I qui també està aquí un altre cop, saps qui és? Ja ho saps, la Diana. La Diana Camps, que avui ens presenta el No t'ho creuràs.
1: Doncs ens ho creurem.
0: Vinga, Ireneu, fins la setmana vinent. Gràcies.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: La República Santboiana.
4: Amb l'Amadeu Alemany.
5: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament. Amor.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Rivero a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Al Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai Salut dels dilluns, un espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem de salut mental i ho farem amb un centre de psicologia de Sant Boi, el centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. Parlarem amb la directora del centre, és psicòloga sanitària, és la Ainhoa Brantuas. Què tal, doctora? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Gràcies.
0: Hem de dir que l'Institut Psicològic d'Atenció Integral té dues seus, una al carrer Riera Basté 2224, local A, al fons de les galeries, i l'altra el té al carrer 3 d'Abril 42. La salut mental i el benestar emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. Es pot definir com un estat d'equilibri i benestar en què una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. És, per tant, molt més que no patir una malaltia de salut mental. Ens ajuda a afrontar els reptes, els alts i baixos diaris i les situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-nos a tenir relacions satisfactòries o a treballar de manera eficient. Així, la salut mental és la base per al benestar i el funcionament efectiu de les persones i de les comunitats i esdevé un aspecte indissociable del concepte de salut. No es pot tenir un bon estat de salut sense una bona salut mental. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Actualment ja s'identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats per la salut al nostre territori. Doncs, com dèiem, avui ens acompanya la directora del Centre IPAU, Institut Psicològic d'Atenció Integral, és psicòloga general sanitària, és l'Ainhoa Brantuas. Ainhoa, salut mental i benestar emocional. Què important, no?, aquests dos conceptes. Tot el que direm avui, evidentment, és important, però què important és aquests dos conceptes?
1: Mm? Sí. Sí, realment sí. I tenim la sort que recentment pues s'està posant més el focus, no?, sobretot arrel de la pandèmia, a cuidar la salut mental i el benestar emocional i fer-ho, no?, sobretot d'una manera preventiva, no?, perquè fins fa un temps la salut mental es veia com una patologia greu, no?, i la gent acudia al psicòleg o al psiquiatre quan ja estava en una situació molt crítica, i la realitat és que posar el focus en un mode preventiu ens ajuda, no?, a veure que tots podem tenir un moment d'estrès, no?, i podem trobar les estratègies per fer front a aquest moment d'estrès sense arribar a que acabi esdevenint una patologia.
0: Per tant, de manera preventiva vol dir que abans de tenir, doncs, alguna sintomatologia relacionada, doncs, amb algun desajustament emocional, potser caldria, no?, anar a un especialista.
1: Sí, sobretot si tu tens dubtes, necessites resoldre coses o saps que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, no cal esperar a que això acabi, no?, sent una sintomatologia que t'invadeixi molt o, com bé deies, no et permeti fer la teva vida.
0: Doncs avui parlem extensament i parlarem extensament durant l'Espai Salut del Dies de Ràdio de salut mental amb l'Institut Psicològic d'Atenció Integral, que hem dit que té dos centres, al carrer Riera Basté 22-24, local A, al fons de les galeries, i també un altre centre al carrer 3 d'abril 42. De seguida parlarem doncs de com t'inicies aquesta aventura, sobretot amb aquests dos centres a Sant Boi de Llobregat, però en primer lloc volem situar la temàtica d'avui, que és la salut mental. Hem explicat salut mental i benestar emocional, però ara m'agradaria també parlar d'aquest estat d'equilibri i benestar, no? Clar, complicat, no? Perquè això de buscar els equilibris a la vida no ho tenim molt per la mà. Ho volem, ho desitgem tothom, però és complicat, no?, arribar a un equilibri.
1: És complicat, perquè a més, moltes vegades la societat amb la que vivim, no?, que va molt ràpida i que requereix molt d'estar molt present en moltes coses, no ens ajuda a trobar aquest equilibri, no? Però és important no deixar-ho passar. Al final, al dia a dia, moltes persones el que es troben és córrer, m'aixeco, vaig a la feina, torno, no?, nens, etcètera, etcètera, no? I parar un moment a pensar és el que ens pot fer... buscar aquest punt d'equilibri, dir què necessito jo, no?
0: Clar, per definició, què podríem dir que és l'equilibri quan parlem de salut mental? Que és la gran pregunta, no? Suposo.
1: Mira, partim de la idea que el concepte de benestar emocional és un concepte que costa de definir perquè és relatiu, no? Clar, és a dir, meu benestar emocional pot ser diferent del
0: teu. El meu, segur. Sí,
1: exacte,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: La percepció de què és estar bé. Llavors, si ho lliguem amb això, la percepció de quin és l'equilibri pues serà diferent per les altres persones, no? Per cadascú. Jo crec que l'important també és partir de la meva base, del que jo conec que és estar bé, no? I veure quan hi ha certes coses que no em permeten acabar d'estar bé, no? Aquest inici dels símptomes és el que hem de començar a veure com de manera preventiva,
0: sí,
1: no? Perquè no se'ns desequilibri molt, perquè un cop es desequilibra molt, no? És quan ja costa molt més tornar a fer front al dia a dia.
0: Molt bé, després et preguntaré com podem saber si precisament estem entrant en aquest desequilibri, si hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar i potser l'estem deixant passar o potser no tenim temps d'aturar-nos a pensar o a parar que estem entrant en aquest desequilibri. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ho deia jo a la introducció, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. No som conscients encara que això ens pot passar a qualsevol, oi que no?
1: No ho som. Ho veiem com una cosa que li ha passat als de fora, a un amic, no? a un familiar... Però també perquè jo crec que ens falta ser conscients de què és la salut mental, no? De no veure-la com la patologia greu, sinó que tots estem avui en dia exposats a patir un moment d'ansietat, una depressió, no? I realment està molt més a prop del que la gent es pensa, no? Jo crec que és important dir aquestes xifres, aquests números, perquè a vegades quan estàs en un grup de gent i dius aquests números, la gent diu, ostres, si comptem en aquest grup vol dir que els que hi som aquí... Hi ha un tant per cent que els patirem o els hem patit.
0: A més, jo crec que és un tant per cent important, perquè de quatre persones una patirà doncs, algun desajustament emocional o podrà patir alguna malaltia mental. Jo crec que és elevat, això, un de cada quatre.
1: Sí, ho és. Clar, ho veiem també, si ho comparem amb la salut física, no? amb la malaltia mèdica, pues, si diguéssim, no? Quanta gent d'aquí pot patir un refredat, no ens alertaríem tant. Evidentment, no puc minimitzar la salut mental, no? Però hem de veure que tots estem exposats tant a malaltia física com a malaltia de salut mental, no? I és important no deixar passar aquest cuidar-se, igual que a vegades ho fem, no?, amb la salut física.
0: D'acord. Imaginem-nos dues persones amb una vida molt similar, amb unes aficions similars, amb un dia a dia molt similar, perquè una d'aquestes persones patirà doncs, algun desajustament emocional o patirà una malaltia mental i l'altra no.
1: Doncs hi ha molts factors, no? Per començar, hi ha certa predisposició genètica amb algunes persones a patir certes malalties de salut mental, però també l'aprenentatge que ha fet al llarg de la vida i la capacitat d'afrontament que té a situacions estressants pot fer que una persona o que dues persones amb situacions similars, una la pugui resoldre i l'altra potser pues, pugui desencadenar pues, una ansietat, un estrès, no? O altres patologies. Al final... també el moment vital amb el que està la persona és molt important, no? Quina situació està, quin suport social té, no? Com de vinculat està la seva comunitat, tot això fa que són factors preventius, protectors, no? De la salut mental.
0: I filem més prim patir una malaltia mental o tenir algun desajustament emocional o mental al llarg de la nostra vida és hereditari? És a dir, si pensem, no? Doncs mira, el meu pare, la meva mare, el meu avi, algun tiet meu, algun germà, tot això s'hereta? És a dir, si hi ha algun membre de la nostra família que potser ho ha patit, potser nosaltres tenim, no sé, està mal dit, però més números de patir, doncs, algun d'aquests desajustaments?
1: Està comprovat que amb certs trastorns hi ha certa predisposició genètica. Mm-hmm. Això no vol dir que perquè el meu pare ho hagi tingut, jo sí o sí ho haig de tenir, però sí que hi ha estudis, no, que demostren, pues, que hi ha famílies, no, que la patologia està més present. Tot i així, això no vol dir que ningú estigui exempt, no, de patir un trastorn de salut mental. Llavors, per altra banda, també diria que no cal entrar en una alerta, no, de dir perquè algun familiar ho tingui no vol dir que jo hagi de tenir. Jo sempre dic que ens hem de comparar una mica amb nosaltres mateixos, no? I amb les meves tendències, no? I si jo sóc una persona que tinc una tendència molt ansiosa de sempre, doncs és més possible que davant d'un factor estressant, no?
0: Sí.
1: Pugui tenir un trastorn d'ansietat, no? Per què? Pues perquè jo ja sempre sóc una persona nerviosa, no? Que pateixo una miqueta d'aquí. Llavors, jo sempre dic, en comptes de comparar-nos amb els altres, mirem-nos a nosaltres mateixos.
0: Bé, ansiosa, no? Has dit persona ansiosa, persona nerviosa. Com ho definim, això? Perquè potser ara tot això, doncs, ho diem molt i a vegades frivolitzem, no? Estic depre, dic, ai, és que tinc ansietat i potser no hem estat diagnosticats o diagnosticades amb un temps, doncs, que sí, que estem més ansiosos. Com ho podríem definir, però mèdicament?
1: Clar, partim de que l'estrès en si és una resposta, o sigui, és una resposta del nostre organisme natural, vale? Moltes vegades tenim l'estrès i després de la mà de l'estrès l'ansietat, no? Com molt patologitzat, però la realitat és que una situació estressant és el que fa activar el meu organisme per fer front, no? Davant de... creuem el carrer i ve un cotxe molt ràpid, aquesta situació estressant és la que fa que jo pugui enretirar-me i que aquest cotxe no m'atropelli, per exemple, no? El problema el tenim quan estem exposats a un estrès perllongat, vale? Llavors, una persona exposada a un estrès perllongat pot ser que desenvolupi un problema d'ansietat o no, no? L'ansietat en si... clar, és una patologia, o sigui, es pot diagnosticar com a patologia, però també com a sintomatologia, no? Per dir-ho així, hi ha persones que, sense tenir un diagnòstic d'ansietat com a tal, no? Perquè potser no acabes de complir criteris, mantenen una tendència ansiosa durant tot el seu dia a dia, no? Llavors, al final, estic d'acord amb que un dels problemes que estem tenint és que moltes vegades la gent, pues, s'apropia d'alguns, no? Jo tinc ansietat. Bueno, estàs nerviosa, no? I estar nerviós és natural en certes situacions, però no tens ansietat, no? I això també fa que es minimitzin les persones que sí que pateixen ansietat, no? Que en un estat molt extrem és molt incapacitant, no et permet fer el teu dia a dia, no et permet exposar-te a situacions socials, no? Va acompanyada de molta sintomatologia també fisiològica, no? Doncs que aquestes persones sentin, no, que es minimitza tot el patiment que tenen.
0: Clar, el terme ansietat com el podríem definir? Perquè segurament doncs, si diem una llista de trastorns o de salut mental, alguna de les malalties, una de les primeres, llegia l'altre dia, doncs, que hi ha molta gent ja sí diagnosticada i la primera dels diagnòstics seria ansietat. Com ho podem definir?
1: L'ansietat és un estat d'alerta, vale? Que pot ser una alerta generalitzada o focalitzada en algunes situacions, però que normalment ja és desproporcionada al fet, no? El fet pel que m'estic estressant o pel que m'estic exposant a aquesta ansietat. És a dir, quan jo estic exposada a l'estrès durant molt de temps, no? Arriba un moment que el meu cos activa com un sistema d'alarma,
0: sí,
1: no? Davant de situacions que moltes vegades no són perilloses, no? Perquè d'alguna manera s'ha desregularitzat, no? I el meu cos detecta com un perill allò que no és un perill, no? Llavors, al final, l'ansietat és un trastorn de salut mental. És dels més prevalents, no? I és el que ara realment està causant, bueno, un dels motius pel que més es consulta. I és el que dèiem, no? Afecta a moltes àrees, és a dir, a nivell sintomatologia, el que trobem són persones, no? Que senten que és molt incapacitant, no? Que et pot deixar realment molt bloquejat, no pots fer en el dia a dia, però també arriba un moment, pues, que afecta la teva atenció, no? Perquè si jo sempre dic, si tinc el 90% dels meus recursos del cervell, no? Exposats a sobreviure aquesta ansietat, com puc seguir amb el 10% al meu dia a dia?
0: És impossible.
1: Clar, és molt complicat, no? Llavors és molt difícil veure's exposat a tot això.
0: Doncs avui a l'Espai Salut del Dia de Ràdio estem parlant de la salut mental i ho estem fent amb el Centre de Psicologia de Sant Boi, que es diu IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, que té dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, és el local A, al fons,

0: la salut mental. És veritat que era un context complicat, no? Perquè estàvem entre confinaments i confinaments, però mica en mica pues, vam anar creixent, vam anar fent poble, no? I la primera cèl·lula vam fer al carrer 3 d'abril, amb un espai de dit, i mica en mica doncs, hem anat incorporant companys, no? I ampliant una miqueta els serveis.
1: Clar, dius tu, era un context complicat, però jo no sé si vau ser avançats al vostre temps, perquè després es va demostrar Què necessàries sou aquests professionals, els psicòlegs i més tard, si és necessari, els psiquiatres també. Perquè jo sempre dic aquí al programa, especialment en aquest espai, que si alguna cosa bona, alguna s'haurà tingut la pandèmia de la Covid-19, és que potser ens vam adonar i ens vam atrevir, és la paraula, a verbalitzar que no estàvem bé emocionalment. I una de les coses o un dels moments importants de la vida d'aquests darrers anys ha estat la pandèmia de la Covid-19.
0: Sí, ens va permetre normalitzar, no? I poder dir obertament que no estàvem bé el que tu dius. Molta gent era d'això de dir, pues, porto 2 mesos tancat a casa i mai m'esperava que el sortir m'impliqués això. Gent que no es podia treure la mascareta per la por a veure's exposat, gent que no podia sortir al carrer, no? Llavors era un context complicat a nivell de poder tirar el projecte endavant, però és veritat que era molt necessari.
1: O potser hi ha gent que abans de la pandèmia ja no estava bé i la pandèmia els va fer donar aquest aturament, no? del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat, ens va donar temps a dir, doncs, no estic bé.
0: Sí, jo sempre dic que ja ens trobem com dos perfils, no? La gent que va portar molt malament el no poder sortir, perquè al final pues, hi havia molta gent molt limitada d'espais a casa seva, no? Famílies que em deien, és que el passadís se'm queda petit perquè el meu fill corri, per exemple, no? I després gent que a l'aturada li va anar bé i la dificultat la va tenir quan va haver d'assumir tornar al ritme, no? I va poder ser conscient del que li implicava aquell ritme, no?
1: Amb quina premissa els vostres centres, el centre IPAI, quina és la primera premissa que teniu al vostre centre, el que voleu per sobre de totes les coses?
0: Clar, nosaltres el que busquem és que la gent se senti a gust, còmoda i que sigui un espai on puguis confiar el teu benestar, no? Moltes vegades el psicòleg també està molt mitificat encara, no? La gent s'imagina, arriba i et diu, jo m'esperava un divan, no? Els nens esperen algun bata blanca que vagi a fer de metge, no? I llavors fer aquesta primera parada i donar-nos a conèixer, no? I dir, vale, no, som persones com vosaltres, acudim al psicòleg també i el que volem és poder acompanyar-te en els objectius que tu proposis, no? I en els que nosaltres podem veure que puguin ser beneficiosos, no? Per cada persona.
1: Doncs anem cap als horaris, perquè potser hi ha alguna persona que ara ens escolta els està, doncs, agradant tot el que estem posant avui sobre la taula i vol assistir als vostres centres. Amb quins horaris?
0: Mira, amb atenció de cara al públic, no? Perquè és veritat que a vegades tenim altres horaris, però és de 9 a 1 i de 4 a 8. Això vol dir que és l'hora en el que el centre 3 d'abril hi ha algú per rebre't, perquè moltes vegades et pots trobar que si no el psicòleg que està tenint no podrà sortir a atendre, no? I al centre de Riera Basté estem sempre oberts a les tardes de 4 a 8. Això no vol dir, no, que moltes vegades trobem la porta oberta en altres moments, no? Però sempre diem que és l'horari on hi haurà algú a la porta on et podrà ajudar i acompanyar a iniciar el procés.
1: Molt bé, i després d'aquest temps hem dit que vau reformular doncs els centres justament amb la pandèmia de la Covid-19, això ja han passat uns anys, quina és la valoració que feu d'aquest temps amb els centres oberts?
0: Realment molt positiva, de fet l'últim, el darrer centre està obert des del maig de 2025, és recent perquè mica en mica necessitàvem més espais una miqueta més polivalents, més grans i l'equip s'anava ampliant, no? I sobretot per poder oferir pues, horaris a la gent, no? Perquè és veritat que poder combinar tot això amb el món laboral, la majoria de gent pues, habitualment necessita un horari de tarda, no? I estem molt contents de la progressió que anem fent i de com ens anem donant a conèixer al poble i de com podem anar acompanyant a les persones.
1: Quin tipus de sintomatologia teniu als centres IPAI? No sé si hi ha un tipus d'angoixa tipus o un tipus de pregunta primera que us fan, de dubte, de no estic segura, no acabo d'estar bé.
0: Depèn una miqueta del perfil. Nosaltres atenem a persones en totes les etapes de la seva vida, no? Llavors jo et diria que en l'etapa adulta el principal motiu de demanda és l'ansietat, un estrès laboral o el que dèiem, no? Gent que no li pot posar un nom, o que moltes vegades no tenim per què posar nom o diagnòstic, però que no acaba d'estar bé, no? També molts temes adaptatius a canvis familiars, canvis laborals, no? Una jubilació i el repte que em suporta.

0: cosa, ara pues, m'han fet fora de la feina, o, no? O la meva família, o m'he separat de la meva parella, mm-hmm. no? Coses que són adaptatives però que suposen un repte personal gran, jo crec que és el principal motiu de consulta dels adults. En la infància i l'adolescència trobem molts pares que necessiten suport en temes de dificultats emocionals o en trastorns del neurodesenvolupament, i el repte que suposa, no, com a família també poder assumir certs diagnòstics i poder acompanyar-los.
1: Entenem de quines edats a quines edats quan parlem d'infants i adolescents?
0: Nosaltres entenem des de naixement, pràcticament, sí. Normalment una miqueta més endavant, perquè des que es comença a veure que hi ha alguna dificultat fins als 6 anys, que és el que fem al servei d'atenció primerenca, uh-huh. vale? I després els adolescents, doncs, normalment fins als 16-18 també. No posem un límit amb l'edat, perquè el que fem és valorar cada cas, no? Llavors, en funció de cada cas i de la demanda que tingui, valorem si és millor, quin perfil de psicòleg pensem que el pugui acompanyar millor. Al final també l'edat és molt relativa, no? Hi ha nois de 15 sí. anys que són supermadurs, no? Com si fos un adult, i després hi ha nois una miqueta més grans que potser necessiten un acompanyament més exhaustiu.
1: Clar, diem atenció integral, ho definim? Què és exactament quan parlem d'atenció integral?
0: Pues precisament el que nosaltres buscàvem era un centre on poder acollir totes les demandes. Evidentment, la salut mental és molt àmplia i acollir totes les demandes no sempre és possible. Pues a vegades necessitem derivar o necessitem treballar en conjunt, pues, amb un professional de la psiquiatria, amb un professional de la logopèdia, de la fisioteràpia, no, d'altres professionals, i ho fem amb professionals, treballem amb altres professionals externs, però la idea era aquesta, poder acollir una mica totes les demandes i fer-ho des d'una metodologia integradora. És a dir, treballar amb tècniques basades en l'evidència científica, no?, que ens permetin adaptar-nos una miqueta a la necessitat de cada cas, no?, perquè no tots els casos necessiten el mateix, no? I no tothom ve amb una demanda que es pugui abordar de la mateixa manera.
1: Hi ha sobrediagnòstics? D'això també es parla molt, no? No diem tipus de trastorns, tothom tenim un al cap, però hi ha sobrediagnòstics? Doncs segurament estarà diagnosticat, o inclús professionals que diagnostiquen, hi ha sobrediagnòstics o no? O creus que per la teva experiència, parla per tu, no? Hi ha els diagnòstics que han d'haver?
0: Clar, jo crec que una miqueta depèn també de les etapes i de la situació. No sé fins quin punt podria... A veure, sempre ens podem trobar que hi hagi un sobrediagnòstic, o que és veritat el que dèiem, no? Que hi ha alguna persona que ja s'ha dit, s'ha posat una etiqueta, no? Sí. Jo tinc ansietat, i a vegades ho preguntes, no? Ei, vale, això qui ho ha diagnosticat? No, jo crec, vale, parlem-ne, no? Perquè o tothom m'ho diu ja, però que tothom ho digui no vol dir que ho siguis, no? Però també és veritat que cada cop tenim més el punt de mira en la salut mental, sí. També estem diagnosticant, per exemple, trastorns del neurodesenvolupament. No és que ara n'hi hagin molts més, és que durant molt de temps no es diagnosticaven, no es posaven al punt de mira, i per tant, no, si seguies el ritme bé, i si no el podies seguir, quedaves una miqueta fora del sistema, no?
1: Per dir-ho així. És un nen mogut.
0: Clar, o és un nen
1: que no es mou gaire, potser hi havia alguna cosa i passava per alt, no?
0: Exacte, i ara això s'està posant més en el punt de mira. Clar, evidentment sempre hem d'anar amb compte, no?, a l'hora de poder fer una valoració que impliqui un possible diagnòstic.
1: Doncs avui estem parlant de salut mental, ho fem gràcies als centres IPAI, i en dos, un al carrer Riera Basté 22-24, local A, al fons de les Galeries, i l'altre està al carrer 3 d'Abril 42, és l'Institut Psicològic d'Atenció Integral. I una vegada hem definit això del que és l'atenció integral, vosaltres us definiu com un centre de proximitat, de calidesa, de confiança, per tenir o perquè sobretot hi hagi un vincle terapèutic amb l'equip mèdic. Això és fonamental. Això és fonamental, diria jo, sempre. Sí. En el dia a dia de qualsevol persona. Però, clar, quan parlem d'aquests temes, segurament molt més, no?
0: Sí. Al final, nosaltres el que volem és que IPAI, en la mesura del possible, sigui una miqueta com casa teva, no? Perquè al final vas explicar coses que moltes vegades només explicaries en un entorn molt proper, en l'entorn de casa teva, no? I llavors intentem que des de que s'entra per la porta, no?, des de la figura que t'està rebent, que és un administratiu, però que també intentem, no?, pues que sigui coneixedor, que sigui proper, no?, i que pugui atendre, perquè moltes vegades el psicòleg no estarà a la porta, però ve algú amb una demanda i es pot obrir allà mateix, no?, amb el que necessita. I llavors, a partir d'aquí, doncs, sempre aquest espai una miqueta de calidesa, que podem adaptar una miqueta a les necessitats de cada persona en la mesura del possible, que et faci sentir bé, estar a gust, no?
1: Formació contínua constant de tot l'equip d'IPAI. Clar, això és fonamental, no? Heu d'estar al dia de tot el tipus de teràpies, de tota la innovació que hi ha, la recerca també que hi ha en salut mental, heu d'estar molt al dia.
0: Sí, bueno, jo crec que és a nivell... A la professió del psicòleg i en la professió de la majoria dels professionals de la salut va molt integrat al que sempre ens hem d'anar formant, no? I llavors, clar, cada psicòleg una miqueta també en funció del perfil que atén, de les necessitats, no, que va abordant, tira una formació o d'una altra. Però és imprescindible, no? La formació sempre... Jo sempre dic, els professionals de la salut no deixarem mai de formar-nos.
1: I tant. Salut mental versus salut física. Si no estem bé d'una manera, no podem estar bé d'altra. És tot un conjunt, oi?
0: És tot un conjunt. Són dos pilars inseparables del benestar i que s'influeixen de manera directa, no? No els podem separar. Jo crec que durant molt de temps potser s'ha posat més el focus amb la salut física, sí, no? Sí. Perquè també és molt més fàcil de detectar i no cal justificar-la, no? Trenques una cama, està trencada i tothom ho veu, no? Tens una diabetes i una analítica ho demostra, no? Però cada cop més s'està posant el focus en la salut mental. I estan molt relacionats, no? Al final, fer exercici físic millora l'estat d'ànim, és una de les recomanacions que fem, no? Quan anem al psicòleg, millora l'estat d'ànim, redueix l'aïllament, no? Vull dir, i alhora aquest exercici físic, no?, genera tota una sèrie de neurotransmissors que ens ajuden a abordar el dia a dia. Vull dir, no les podem separar, no? Això passa molt quan algú vol, amb salut mental, quan algú vol fer un canvi, no, puntual i no vol mirar el context, no? Si no ho mirem tot des de fora, aquest canvi no es consolidarà.
1: Clar. Salut mental versus salut física, doncs ens ha quedat clar. Quins tipus de serveis oferiu? Clar, la pandèmia també va fer que molts d'aquests serveis es reconvertissin en online, no? Doncs a través d'una pantalla, que va ajudar en el seu moment moltíssim, i hi ha centres que ho han continuat fent, precisament per les necessitats d'avui dia, no? Vosaltres també compagineu presencial online?
0: Sí, nosaltres compaginem presencial online i de fet hi ha persones que fan tot el seu procés únicament online, únicament presencial, o hi ha persones que combinen, no, en funció també de les necessitats. Al final, l'online ens permet, pues, una conciliació de temps, no, que està allà, evitar desplaçaments, però també et diria que hi ha molta gent, i jo crec que és algo bonic, no, que demana la presencialitat, que demana el vincle, que demana, no, sentir-se aquest acollit, no? Llavors és veritat que nosaltres ara mateix fem un volum molt més alt de demandes presencials que online, però oferim els dos serveis.
1: Com treballeu? Quina és la metodologia? Imaginem que ara mateix ens està escoltant alguna persona i pensa que no està bé, no sap exactament què li passa, ni posar-li nom al que té, però no es troba bé emocionalment. Demana cita, que per cert, com s'ha de demanar cita al centre IPAI?
0: Mira, es pot demanar tant via web com per telèfon com per WhatsApp, és a dir, ho facilitem al màxim possible. Davant del dubte, necessito informació, un WhatsApp, i a partir d'aquí, doncs, comença tot el procés.
1: Molt bé, a través de la pàgina web d'IPAI trobarem totes les maneres de contacte.
0: Exacte, està el
1: vosaltres.
0: Correu, telèfons, tant fixa com mòbil per fer un WhatsApp, vull dir, a partir d'aquí es pot contactar com sigui millor, com sigui més còmode.
1: D'acord, ja tenim cita, venim, com ens atendreu, què passarà a partir d'aquell moment?
0: Mira, previ a això, nosaltres sempre amb el primer contacte el que fem és que normalment els nostres administratius recullen la demanda, que són qui s'ho troben, no? Fan alguna pregunta per nosaltres també poder veure en qui anem encaminats i els truco. Els truco perquè abans d'agafar cita, nosaltres valorem i pensem que és el més important de buscar, en la mesura del possible, facilitar el vincle amb el psicòleg, no? Llavors, el que fem és valorar amb aquesta trucada quin psicòleg pensem que pot, no, acompanyar-lo millor, no? Perquè moltes vegades el motiu de demanda és un, però quan tu explores veus que hi ha altres sintomatologies i altres coses, que hi ha una persona de l'equip que sol abordar més, que no, que sol treballar més. Llavors, a partir d'aquí, això també ens permet que el psicòleg, un cop ja vingui el pacient, sap pel que ve, no? Ja s'ha pogut preparar una miqueta la sessió i comença tot el procés, no? La primera sessió és molt de coneixença, i això ja ho avisem, no? De moltes preguntes, de veure en quin punt estem, i a partir d'aquí marquem una miqueta uns objectius, no? En funció del motiu de consulta veiem què és el que necessita treballar la persona i marquem una periodicitat per anar treballant, que s'adapta una miqueta també a la realitat de cada persona, no? Sempre ho diem. Nosaltres fem una recomanació, però entenem que també és un servei, s'ha de poder assumir i ha de ser el que cada persona necessita, amb la qual cosa hi ha persones que vindran més freqüentment i hi ha persones que no tant.
1: Per tant, és a la mida, lògicament, hi ha de ser així, com exacte, qualsevol altre tipus d'ingredient de la nostra salut mental o física, ha de ser personalitzada, no? L'atenció personalitzada per aquell pacient realment que ho necessiti i com ho necessiti, no?
0: Exacte. Eh? Sí, sí. Moltes vegades també passa, no?, que tu com a professional veus uns objectius, però el pacient o la família necessita uns altres, no? Pues hem de trobar també l'equilibri entre el que la família necessita i també fer-los veure que potser darrere d'això que necessites hi ha alguna altra cosa que és important treballar i no deixar passar.
1: Com dèiem abans, segurament ara som més conscients, no?, de la importància de la salut mental. Us ho esteu trobant, eh?
0: Sí. Sí, tot i que queda un llarg camí, eh? Encara, vull dir, som més conscients, però hi ha molta gent que encara ve i veus que està molt mitificada, que ve amb moltes pors, no?
1: L'estigma, hem de lluitar encara amb l'estigma, sí, en salut mental, molt.
0: Sí, sí, sí, eh? Encara queda molta lluita. I de fet moltes vegades és la resistència d'un mateix, eh? Molta gent és com, crec que el meu problema no és tan important per venir. Bueno, jo sempre dic, no comparem els problemes amb els de l'altra gent, i la importància del problema recau en quan a tu t'està afectant. Clar. És a dir, pot semblar un problema que és molt petit, a ulls de qui sigui, però si a tu en el teu dia a dia t'afecta i no et deixa ser, no et deixa seguir el teu ritme, llavors per nosaltres Paripai és un problema important i és on hem d'anar a treballar.
1: Doncs avui l'Institut Psicològic d'Atenció Integral i PAI és el centre mèdic Sant Boià que ens acompanya i estem parlant amb la directora del centre, psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantues. Ainhoa, recomanacions quan parlem de salut mental i per totes les edats, nens, adolescents, adults?
0: Mira, jo als adults els diria que amb la societat amb la que estem la màxima recomanació és guardar temps per connectar amb el present i per prendre consciència del nostre estat vital, no? Perquè al final la voràgine del dia a dia fa que molts adults no escoltin aquestes necessitats, que moltes vegades fins i tot la gent que ens envolta propera les veu, no? I nosaltres no les veiem, i al final l'estrès és un dels principals desencadenants de problemes de salut mental. Evidentment n'hi ha altres, però moltes vegades juga un gran paper. Llavors, que donin importància a les principals problemes de salut mental, a les seves necessitats, no? I que consultin, és a dir, moltes vegades hi ha gent que arriba, consulta i es resolen dubtes, no? No cal, vull dir, a vegades sí que hi ha processos terapèutics, no?, que requereixen treballar molts aspectes, però també hi ha vegades que famílies o persones ens truquen, i tal, doncs si nosaltres veiem que hi ha un altre servei, que hi ha alguna altra cosa, alguna recomanació, fins i tot actius comunitaris, no?, que moltes vegades val la pena recordar i recomanar, que també són molt terapèutics en si, no? No no fan teràpia, però donen una xarxa que donen molt de suport a les persones, no? Llavors jo et diria que amb adults això, prendre consciència, escoltar-te, no?, i fer també activitats pues, que per tu siguin saludables, no?, que t'aportin benestar. Amb els infants i amb els adolescents és molt important que com a família es passa temps de qualitat amb ells, no? Escoltar-los amb empatia i poder acompanyar-los des del respecte i posar en límits, no? Moltes vegades el que dèiem, la voràgine de l'adult fa que no tingui temps per escoltar o per estar present, no? Estic, però estic amb això i amb 50 pensaments més que haig de tirar endavant, no? Clar, també és important tenir en compte que els infants no mostren els problemes de salut mental com ho fem amb els adults, no? Llavors, moltes vegades, darrere d'una dificultat conductual o d'una dificultat emocional hi ha altres dificultats en els infants, no? Es mostra de manera diferent. Per tant, amb ells és important veure, detectar canvis, no? És a dir, ha baixat el rendiment escolar, està molt més irascible, ha fet un retrocés, no?, amb una fita evolutiva que tenia ja aconseguida, ara sembla que hem anat enrere, no? Què està passant aquí darrere? I llavors també amb els infants i els adolescents, i jo crec que amb els adults també, però el tema que ara està molt en d'esto i que és molt important és el tema de les pantalles, no? Perquè al final estan havent molts casos de dificultats amb les pantalles, no? Infants que retires una pantalla i no ho poden sostenir, però moltes vegades quan els adults veiem què fa, no? Molta estona que estan mirant el telèfon i no saben ni el que estan mirant, no? Llavors, una recomanació per tots també seria això, tema de pantalles, poder prendre consciència de quanta estona estem davant de la pantalla i realment fins quin punt és útil. I potser amb més peques, amb l'etapa 0-6, ja s'ha de donar molta importància al tema de l'estimulació. Mm. És a dir, no? Si en tota... Està present en qualsevol etapa de la vida és important, però amb un bebè, amb un nen de la primera infància és important, no? Pues poder estimular-lo, poder generar situacions, no? Que li permetin desenvolupar-se cognitivament, socialment, no? I aquí és on trobem que moltes famílies tenen molts dubtes i sempre diem preguntem, no? Perquè a vegades sembla una pregunta tonta i aquesta pregunta tonta no ho és tant, no? I me la quedo i resulta que fent un petit canvi i hi ha certes coses que milloren.
1: Quin és els professionals que formen part d'IPAI?
0: Pues mira, ara mateix som un equip de 7 psicòlegs i 2 persones que es dediquen a l'administració. Som un únic equip, que moltes vegades ens ho pregunten, no? Estem ubicats en 2 ubicacions per un tema d'espai físic i de necessitat, però treballem com un sol i de manera coordinada. Tots els psicòlegs són psicòlegs generals sanitaris, mm-hmm. amb formació més específica en cadascú, una mica amb el perfil amb el que atén. I després també comptem amb alumnes de màster, amb alumnes de màster d'infantojuvenil i del màster de psicologia general sanitària, que es venen a formar, i amb el suport extern d'un equip d'intervenció assistida amb gossos, que ens venen a ajudar a fer alguns grups i algunes sessions individuals.
1: Que bé. Els trastorns mentals tenen un important impacte, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, en la qualitat de vida de les persones que els hi afecten, en tots els àmbits, familiar, laboral, educatiu, social, etc, etc. És a dir, que potser en un dels àmbits no ens afecta gaire o podem, deixa'm dir, dissimular. Sí. Ho podem portar una miqueta millor, però en l'altre àmbit, en el que sigui, d'aquests que he dit, doncs no sé si el 100, però el 80% sí que ens afecta. Això pot ser, que no en tots els àmbits de la nostra vida ens afecti aquest no estic bé.
0: Sí, en general jo diria que no ens afecti en la mateixa intensitat o de la mateixa manera, no? Perquè hi ha certes coses que es veuen més amb certs entorns, no? L'entorn també moltes vegades acompanya i conté, és a dir, no? fa també d'un ambient, regula, ajuda a regular-se. Llavors, no tot es mostra de la mateixa manera. També hem de ser molt conscients que la salut mental, precisament, moltes vegades no és algú que es pot veure, no? I això moltes vegades confon, no? De dir, o sigui, jo el veig molt bé, ja, bueno, perquè ha d'anar a la feina, i ha de tirar endavant, i no pot estar mostrant, no es pot permetre d'alguna manera, o no es permet permetre's, mostrar-se tal com està, però això no vol dir que després, quan arribi a casa, no, hagi de sostenir tot aquest malestar que no ha pogut mostrar en altres entorns.
1: Què important és demanar ajuda, no és de covards, no és de dèbils, al contrari, oi?
0: Totalment. Demanar, és el que dèiem, no? Demanar ajuda i amb qualsevol petita cosa poder buscar el suport, no? Des de l'entorn més proper, és a dir, des de tirar de parella, família, no? De dir, no estic bé, fins a buscar l'ajuda professional, el que aquests del nostre voltant, no? ens impulsin una miqueta a buscar aquesta ajuda professional. Per això que dèiem també abans de desmitificar la salut mental, no? Al final, doncs, quan tens un refredat que s'avança, vas al metge perquè et doni un cop de mà, no? Perquè et digui què has de fer. Doncs per què no el mateix, no? Quan veig que no estic sabent posar límits, quan veig que els diumenges a la tarda al sofà de casa meva tinc una angoixa que no sé sostenir. Pues consultem.
1: Diumenge perquè l'endemà és dilluns.
0: Sí, sol ser diumenge perquè...
1: I tot torna a la normalitat, entre cometes, no? La nostra vida quotidiana.
0: Sí, sí.
1: Clar, és així, que és veritat, això del diumenge.
0: El diumenge és el sofà i la gent moltes vegades no entén, diu, però per què? Si no m'ha passat res, dius, clar, perquè el teu cos està...
1: Pensant en què passarà demà, no? A partir de demà, és així. Doncs avui parlem de salut mental i ho fem, doncs, des de Sant Boi, des de la nostra ciutat, amb el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, local 4, al fons de les galeries, i l'altre centre al carrer 3 d'abril 42.

0: Arribem pràcticament, encara no, però pràcticament al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlem de salut mental i fent-ho des d'un centre de Sant Boi, el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. I està amb nosaltres la directora d'aquest centre, psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantues. Ainhoa, vinga, recomanacions. No estem bé. No ens acabem d'atrevir ni a dir-ho ni a tan sols pensar-ho, que a vegades és això, anem tirant i no ens aturem a pensar. Què hem de fer? Quin és el teu consell a la persona que es troba d'aquesta manera i ens està escoltant ara?
1: Mira, jo els diria que si comencem a detectar això, moltes vegades una recomanació que fem és, igual que agendem tots, totes les coses a una agenda voral, no?, que va a tope, agendem un moment per pensar. Posem-nos mitja horeta de dir, ei, de 7 a 7 i mitja vaig intentar tenir un espai per pensar en com estic, no? Perquè moltes vegades això ja et fa connectar i dir, algú no va bé. També xerrem molt amb les persones del voltant, busquem suport, no? I si arriba un moment que realment sento que necessito un suport professional, doncs busquem ajuda, no? Tenim la sort de que hi ha molta xarxa, i aquí a Sant Boi hi ha molta xarxa, llavors busquem un recurs que ens pugui iniciar el procés, no? Que ens pugui impulsar a entrar en una roda de dir, vale, què necessito.
0: Això per quan no estem bé nosaltres, però ara segurament més difícil encara. Sabem que hi ha una persona que conviu a nosaltres, un amic, una amiga, un company de feina, sabem que no està bé. Potser ell o ella no s'acaba d'adonar. Com el podem ajudar?
1: Clar, moltes vegades el que necessiten les persones quan no acaben d'estar bé és que hi hagi algú present disposat a escoltar. No? L'ésser humà moltes vegades no tolerem el malestar de l'altre, ho passem malament perquè és una persona que és propera, no? I llavors intentem, no?, arrossegar, vés aquí, vés allà. Primer escoltem, estiguem presents, no? I realment veiem què és el que necessita aquesta persona. Mica en mica, a base d'escoltar, també ell escoltarà millor les nostres recomanacions. I evidentment hem de també poder detectar, no?, de si és una cosa adaptativa, que necessitarà ajuda però no és urgent, d'una urgència, no? Que llavors sí que cal activar recursos més a nivell de salut per poder, no?, que aquella urgència no acabi malament o en una altra situació. Però jo crec que la recomanació més important és escoltar i poder estar disposat a tolerar el malestar de l'altre. No li has de donar una resposta. La persona, quan t'explica el problema o quan jo explico un problema a una amiga, no espero que aquesta amiga me'l resolgui, no? Espero que m'ajudi a que em contingui les meves emocions, perquè només el fet de treure, clar, no?, ja fa que es visqui d'una altra manera.
0: I a vegades només estar al costat escoltant sense dir res i evitar dir, digue-ho tu, però evitar dir, anima't.
1: Sí.
0: Si ho tens tot, com és que estàs així, digue-ho tu.
1: Sí, perquè moltes vegades això és el que fa que la gent no...
0: Que ho diem de bona fe, no? Segurament ho diem de bona fe, segur, però...
1: Oh, i tant, perquè no tenim els recursos, no? Llavors, com que aquest espai, el silenci, no el portem bé, no? I el malestar no el portem bé, el que fem és, anima't, no és res, no et preocupis, ja veuràs que això, quan trobis una altra feina s'aclararà, quan tinguis un altre fill, bueno, no? Llavors, la persona el que necessita és que se l'escolti, no? I entendre, doncs, el que deia abans, no?, que no necessita aquest comentari directe, que quan la gent ens ve i ens ho diu, sempre diem, la majoria de persones que fan aquests comentaris ho fan de bona fe, sí, perquè no tenen altres recursos per fer-ho, però escoltar és jo crec que la clau, escoltar en presència, perquè avui en dia, no?, costa escoltar al 100%, és la clau de que les coses funcionin.
0: Doncs avui hem parlat de salut mental, ho hem fet amb la directora del Centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral de Sant Boi, és directora psicòloga general sanitària, l'Ainhoa Brantues. Dos centres, carrer 3 d'Abril 42 i Riera Basté 22-24, local 4, al fons de les Galeries. Moltíssimes gràcies, Ainhoa, i que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Gràcies a tu per rebre'ns. Fins la propera.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Bé, per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
1: Jordi?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
1: I què fas?
2: Espera.
1: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys. Ara, ja ho saps, tinc un petit problema amb el menjar, jo.
1: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
1: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, en portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
1: Déu-n'hi-do, home,
3: és que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
1: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
1: Sí.
3: És que el 59, d'això fa molts anys, anys. Això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
1: tot,
3: ja, eh?
1: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna. És el primer que van fer.
1: És enviar què, és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra. Recollia dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç, doncs, de poder-se veure des de la Terra, una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh? 59, si van disparar un petardo per sí. veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Havia de ser una cosa molt vetusta, no? Molt...
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
1: perquè,
3: sí.
1: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren Windows.
1: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
3: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense fotografiaven... persones, Això eren sí. només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar-la, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no?, la que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
1: ni sabem, que fa... I que sapiguem, no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
1: No sé.
3: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
1: Ho tens a tocar
3: i et diguin, tu no baixaràs.
1: Punyeta, quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11,
1: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí.
3: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, en pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
1: A veure...
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg. Això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? No saps mai? Algun dia?
3: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: Vas fent la piqueta i anar fent, sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? és factible, no és factible, perquè, esclar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
1: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. Uh-huh. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I Harrison
1: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11,
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra. D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Gaia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això, de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
1: Ai, quasi bé,
3: I era, no, però ja era això, era el que volien
1: fer.
3: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
1: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
1: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenint en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
1: Sí.
3: És a dir, són coses que es veien, que
1: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que, pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
1: O sigui, per tant, la conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
3: Imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
1: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta, dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
1: La ràdio,
3: el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas,
1: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
3: cas. I els convenia.
1: Eren els primers, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí mirant... Estava... Vull llançar una branca... Una... Vull trencar una llança, perdó, en favor de, dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies a Ridley Scott, per tant...
1: Sí, és veritat.
3: Bé, jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
1: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
3: Sí.
1: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
1: Sí, bueno, fa des... o sigui, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
4: L'important és embrutar coses.
1: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
1: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
4: Sí.
3: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
1: Apassionant.
4: Sí, sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però passarà. Podem
3: parlar el dia que les rebis, veuràs.
4: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
1: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
4: Massa gros, molt gros, molt.
1: Molt gros, una cosa molt gros. Tremenda que no es pot explicar.
4: Sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
1: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi,
3: la
1: pot
3: 17,
1: ser?
3: La 17, sí, ja no sabré. No
1: la 17 o la 18, eh?
3: Més, però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
4: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ah, aquí hi havia consens.
4: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
1: Val.
4: Tot això...
3: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
4: Sí.
1: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
4: Sí. De teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat de... que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
4: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia que van dir, però això s'assemblava i tal, sí. I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
4: Sí, això anava...
1: La realitat és mentida.
4: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
3: Oh.
1: Mira,
3: sí. Ostres, el van trobar.
4: Sí.
1: El van trobar. I el tio llarg, ho explica, eh?
4: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: Fora de la nau, vols dir,
4: sí,
1: que va,
4: sí,
1: sortir.
4: Vull dir que és un personatge real històric, i una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que... Bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, però no trobo mai ningú.
1: Ah.
4: Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Ah, femení.
4: i que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
1: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
4: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, ell es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada. Sí, això, amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
4: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spret, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell...
1: Ah.
4: Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i va, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
4: Sí, William Rutledge no ha acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: que
4: tenia,
1: no
4: tenia cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat
1: que... Va recollir cable, que es diu, no?
4: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
3: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer.
1: Uh-huh.
3: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
1: Entre altres coses, sí. Entre altres
3: sí.
1: coses, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
1: Sí, home. Prou. Sí, sí.
3: Sòlides.
1: Sí, sí.
3: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
1: Uh-huh.
3: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
1: Sí, ho hem dit al principi, sí, sí.
3: És un, en llarg de totes aquestes missions, és un volum bastant important.
1: Déu-n'hi-do. Què en fas? Totes aquestes, on les guarden? On són?
3: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.

0: qui heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
1: Ah.
0: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
1: Ah,
0: okay. No és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaç que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
1: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt. I com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
0: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar.
1: Uh-huh.
0: No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure-hi en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte al més proper, s'haurà mogut.
1: Sí, correcte.
0: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist doncs, que aquestes distàncies tenen
1: per trigonometria,
0: metres,
1: no?
0: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
1: Ja.
0: Ah, com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
1: Clar, sí.
0: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
1: Sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí.
0: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
1: No.
0: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu
1: un tip paràbola. Això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
0: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
1: Ah, veus?
0: Sí.
1: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
0: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte.
1: Ah,
0: A més, et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre.
1: Sí,
0: aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
1: Clar.
0: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
1: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
0: Sí,
1: clar.
0: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
1: Que no n'hi ha.
0: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
1: clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. Correcte.
0: Sí,
1: clar.
0: L'oxigen...
1: Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
0: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
1: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
0: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que aleshores hi ha un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer... a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
1: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria...

0: Sí.
1: vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es
0: sí,
1: veuria.
0: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
1: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, que és tant que els agrada als Yankees i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració això és no arribar a la Lluna, és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot, hi ha dos línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
2: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
1: Segur.
0: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
2: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
0: Sí, sí, hi ha molts nervis.
2: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna, ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
2: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, i havia de ser en aquell moment, esclar.
2: Sí.
1: Vale.
0: Quan tothom, tot el món els estava escoltant,
2: Sí. Just
0: en aquell moment.
2: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
1: no?
2: Això, vosaltres.
1: No, si les van eliminar o les van perdre o...
2: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
1: sí,
2: que s'emetia a tot el món, ells, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard,
1: uh-huh,
2: i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món.
1: Uh-huh.
2: Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que si bé et diria, cinematogràfic. Gràfic. Eren 45 bobines.
1: Estem parlant de l'any 69,
2: Sí, sí. Imagina't, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, que pateixes per si perds l'USB. El que va passar el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
2: El material original, gravat en SSTV, d'això.
1: Home, devia estar fet caldo, poter.
2: No el van trobar mai.
1: Ah, hosti. Clar, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
2: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat.
1: Uh-huh.
2: I després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que no ho hem trobat.
1: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, amb no sé quantes, 49 bobines, has dit?
2: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
1: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir,
2: Sí, però clar.
1: La qüestió és que els 2 minuts minuts, se sap sí o sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. En tot cas, el Nafsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
2: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar, a la Lluna?
0: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra. Que és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
0: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
1: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca. Sí. Sí.
0: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància que tarda uns segons a fer aquest trajecte i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, diguem, però amb llum.
0: Això mateix.
1: O un sonar, no?
0: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
0: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir, clar.
1: Sí, i això Pamplona, no? Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
0: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
0: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. No, jo a Roses, no.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
3: Bueno, avui us porto que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
1: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
3: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és més general.
1: Home, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
0: Si l'escrit amb K, encara més.
1: Exacte.
3: També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè jo crec que molta gent que va treballar en Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i era un, evidentment era una conya, no? Una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És no anterior al documental aquest. Jo crec que el documental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Si,
3: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
3: no
1: ben fet.
3: No podeu fer bromes.
1: No es pot, no es pot. No es
3: parlem d'invents per anar a la Lluna que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur, segur.
3: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
3: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no sé, vosaltres.
1: Ah,
3: no s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però, bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té quatre duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
3: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
0: Fem un crowdfunding.
3: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
3: El nom està guapo.
1: Res a veure amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
3: Bueno, però el nom està guapo. Això, bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
3: No, sí. O sigui, com a gas, tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
2: Clar. Perquè... Què pot sortir malament?
3: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem de tornar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no és, no crec que sigui...
1: Fa de mal fer.
3: Sí.
1: És impopular, a més a més.
3: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà Houston, suposo, no sé.
1: Sí.
3: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no? Del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
3: I es va fer... L'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només ho podia fer als Estats Units i en diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era una molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai que faria explotar...
3: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
3: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur, clar. Pobre home, saps?
3: Sí, clar, sí. Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, allà al prop, no sé.
2: Era un balmín,
1: no m'agrada. Sí. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin del blat.
3: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
3: O sigui, normalment,
1: sí, home, tant, tant.
3: Pugem okay, a l'ascensor, no?
0: Sí.
3: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, eh? Jo em passa, també.
3: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
3: Ai, sí. Sí, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
1: És tremendo, sí, sí, sí. No cal, no cal.
3: Però,
1: no
3: bueno,
1: cal
3: pensar-hi. Com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer, ho has de fer.
3: Tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, sí. Imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Mm? Especial en va, eh?
3: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria,
3: espaial,
1: no?
3: Sí. Espaial, sí, sí, d'acord. Sí, sí. Sí, sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
0: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure, sí, bé la curvatura, sí, clar, de la Terra,
3: tot, si no és plana, no, clar, clar, perquè...
2: La Lluna, no sé, és plana, ah, o...
0: Home, això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de, sí, de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
3: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, eh? Fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra. Punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
0: Ficar d'orbitar, bueno, tot hòstia, sí.
3: Bueno, una estació, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
1: sí, sí,
3: no?
1: Sí.
3: Vale.
0: No és mala idea, eh?
3: Ojo, perquè... Ah, no, jo no.
1: Però quin
3: no,
1: era el plan? Quin era el plan?
3: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable, sí, un cable, sí, un cable fins al terra, sí, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar, bueno, una quantitat de matèria espectacular, no?
3: Bueno,
1: 35.000, has dit.
0: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient a, sí, mig del cap, imagina't.
3: Sí. Doncs, bueno, aquesta us sembla una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú, bueno, li va semblar bona,
1: sí,
3: idea. Vale?
1: Sí, és...
3: Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot,
3: sí,
1: això?
3: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que allò muntacàrregues,
3: sí,
1: espaial, allò.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Vale,
1: sí, sí,
3: no? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Me dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
0: Home, sí.
3: Que això es veu...
0: És lleuger, és resistent.
3: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger. Aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
0: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula, encara no s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
3: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure, bueno, ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
3: Sí,
1: és un primer pas.
3: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les de ciència-ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
0: Jo veig que passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
3: Home, està guapo!
0: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
3: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
3: Acabes fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
3: Clar, 4 minuts.
1: Quantes escales serien? 35.000 metres, el tanto, eh?
0: Això ho va fer en Goku, no?
1: Goku, bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies. Sí.
2: Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
3: Camp Nous, sents cap a l'Asi.
1: Sí, exacte.
2: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
0: Anava a dir Torres Eiffels, però sí.
1: Home, però si ets català...
3: Si ets català o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
3: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
3: Anar, sí, de la basura. Sí, anar a embrutar i ja està, ja anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
3: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
3: Exacte.
1: A golf, no?
3: Hi ha un...
0: Ah, sí, és veritat.
3: Sí. Hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
3: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, una cosa pragmàtica.
3: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan ja mos comio. Pues el senyor aquest, pues ja mos llegao.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
3: Sí,
1: pues
0: ja estaríem.
3: Quan marxem? Pues va ser això. Vale, un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
1: Bueno, però això...
0: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
3: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
0: Sí.
3: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo especial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
3: Sí, exacte, és un homenatge. Mira, aquest encara, dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes, hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
3: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no?
3: La de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és, però està a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
3: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig aquí, eh?
3: Sí.
0: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Ah, exacte.
3: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi ha tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
3: Doncs allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana en general que han deixat anar totes les missions Apollo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apollo han deixat allà, i que això
1: 96 bosses, eh?
3: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de Déu.
3: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada, si és que s'hi va anar, eh?
0: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
2: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
0: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època que ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar, fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que ja he d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i bueno, aquí estic.
0: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calia i també molt xafosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
6: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so Lluís Sánchez coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ja al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 2:15 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
0: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
11: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
13: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que l'agafessin els cotxes per no col·lapsar.
12: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
14: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por la cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
16: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
15: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
17: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
18: Això mateix, a veure l'eclipsi. Hem vingut aquest matí y fins el que surti l'eclipse.
19: Sí, es que me ha mandado mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
17: El moment es va anar apropant y de cop, entre el mar y el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
2: No, no, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
17: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
0: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
20: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
21: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que ja he d'anar per nassos.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el lloc més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
20: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
0: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
23: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
22: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
6: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
0: Olot FM, Roger Isern.
3: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
7: Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
3: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
0: I us ho diem, en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes el juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
6: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
6: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Passen 2:15, ens situem a Barcelona on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
8: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret a la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
8: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
24: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
25: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
24: Aquestes queixes s'han fet arribar al centre sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el cos del bou i la baixada de la peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí i Botella.
10: Les albes del canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
11: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
10: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
12: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
13: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
12: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra, previst per dissabte per motius de salut.
6: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
14: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tingués de jo tindre.
0: 8 minuts i 2:15, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
14: Ni fes el favor.
6: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
14: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
14: Y ahora sin ti ya no vivo.
6: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig.
14: Digo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
16: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3 gols a 1. Dianes de Patri Jarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
26: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
16: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
2: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa

0: i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat Josep Maria Gené parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
1: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball a la competició feta al torneig històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
0: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
2: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
8: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
6: Salut activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti al monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc, per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
11: M'esperava pitjor, però ha sigut molt

0: maco, espectacular. Ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
1: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
2: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
3: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
4: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
5: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
4: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
6: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
4: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
5: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
5: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
7: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
4: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
5: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
4: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
8: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
4: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
5: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
4: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen. En aquella zona, 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
10: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
11: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
10: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
11: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
10: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
4: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
4: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va pressionar els cotxes per no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
4: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
15: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
5: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
4: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
5: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
4: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
17: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
16: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella Lliga de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
18: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
19: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
18: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
4: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
20: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
21: Bueno, jo com que mira, estic de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
20: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
22: Pues acaba de començar encara, sí. O sigui, hi ha una taca molt petita,
20: sí.
22: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
20: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
4: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
9: Notícies en xarxa.
4: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
23: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
4: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
23: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
4: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
24: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
25: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
24: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
4: I us ho diem en titulars, en punt 3:45 de la tarda. L'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
23: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
23: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
4: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
23: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
4: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
23: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
4: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
0: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
1: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
4: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
4: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
3: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
6: Reconec que me'n dono compte de que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
3: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
4: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
7: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
8: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
7: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius, amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
4: I amb postes, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
10: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
11: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tinguete, ja ho tindria tu.
4: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
12: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
14: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
4: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
14: Y ahora sin ti ya no vivo.
12: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
14: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
4: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
26: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Claudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
27: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
26: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
28: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
26: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el Bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
5: Que moltes ganes. Al final aquest any és jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
26: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jael Bistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc que es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
4: És Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Bon dia, Fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem amb majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia, i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla, i en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima, una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta, en aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu. Amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
5: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa, el Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captains Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
6: Sí, sí.
4: Tota la màgia.
6: Sí, sí, tant. Jo vaig començar a estudiar piano, solfeig, i una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis i això, doncs em feia les classes més curtes.
4: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
6: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
4: M'encanta, no sabia sí. tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
6: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia els dits, ha d'anar cap aquí, cap allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del Gremi de Lleida, bueno, de Pastisseria de Lleida, va ser president un temps i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
4: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
6: Exacte, sí, sí.
4: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
6: Doncs ja em va agradar molt a mi la música des de petita i ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa, i ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
4: Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament sí. Vas provar altres tipus.
6: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
4: Heavy, eh?
6: Sí, el heavy metal.
4: El saltar i vinga.
6: I tal. Yeah. Però després vaig passar del heavy al jazz...
4: I
6: del jazz al blues. I vaig trobar en el blues una expressió de molt profunda de les emocions. Que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
4: I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no, explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
6: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no paga. No pinta bé, i llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis, i primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a La Salle, i vaig treure la carrera d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
4: I, telecos, vas fer?
6: Telecos, però jo sempre la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so, però és que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
4: Ara sí que hi ha.
6: Es va passar-me tot el de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de què buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so, en unes empreses, i carregant...
4: la maquinària.
6: Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
4: Bueno, mira.
6: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar uns la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
4: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Philip Rehm, amb el Puyal per descomptat, sí, el sí. Tom, imagino que vas fer... 1000 programes.
6: Mikimoto.
4: Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
6: Amb el Màgic Andreu. Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També
4: hombre,
6: feia molt, havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I de, quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer de els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports i bueno, vaig haver d'aprendre-ho així a marxes forçades i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordanya, que era el festival. Havíem anat al Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
4: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
6: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, hi tindrem moltíssima feina, ja em vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs...
4: Sempre pots tornar.
6: I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja vaig decidir...
4: Ja no vas tornar, eh?
6: No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
4: Sí, però, jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Diu, jo he triat passar gana. Escolta, però la música t'ha donat moltes coses. Sí. A part de gana, que de clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh? Estem a temps des d'aquí de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, al 92, i tirar-te a la piscina, Déu-n'hi-do, no?, el valor.
6: Sí. El que m'ha agradat molt ha estat molts amics. Així, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, molts països diferents, inclús parlant idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
4: Perquè la música és un llenguatge universal.
6: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats, o sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molta... Tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que
4: t'ho donen... Que duren per sempre,
6: que duren tot. Sí, sí, que duren.
4: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina has tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
6: N'he tingut diverses al llarg de la vida, des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
4: profunda.
6: I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí. O aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutó que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
4: És a dir, la música sana, cura.
6: Segons quina.
4: Si més no, el blues.
6: En el cas del blues jo m'he trobat que sí. Que a mi i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura. Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
4: Sí, clar, sí. Pensa que a Fogots, sobretot, parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
6: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple? O
4: una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
6: Doncs mira, jo veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya i que et dona un cert reflex de llum i que també et pot obrir la llum a la nit, no? I és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
4: Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digués, aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí.
6: Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... Bueno, fa el finals del 2024 vaig sortir a actuar.
4: Fa dos anys, sí.
6: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
4: Just the Two of Us.
6: Aquesta em dóna molta... del Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja bueno, a mi em dóna vida, sí, sí.
4: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema, les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, o de la música en general.
6: Sí, artistes.
4: A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
6: Doncs,
4: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
6: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguem haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
4: Exacte.
6: Llavors val la pena doncs una mica tenir en compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també pots, tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
4: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool això, no? Blues català és com...
6: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment alguna
4: no,
6: cançó,
4: però bueno,
6: però soc d'aquí,
4: és de casa.
6: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics, i llavors ja vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió de pa, pues una catxeta, una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, vam tenir la moral per anar seguint i encara...
4: Però teniu més moral, que diuen, que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
6: Sí, en el blues i tant.
4: Que és molt reduït i a més abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs no. Que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna
6: cosa? Això és trist, sí, que ja cada cop les sales van tancant i hi ha menys oportunitats, hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això, s'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar lloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
4: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
6: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs... I s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
4: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha... Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria anar a escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz, jo no...
6: Exacte, sí.
4: És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot, però... un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta, tu anaves i escoltaves sí. Gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
6: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
4: Clar.
6: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen, no hi ha... Alguns músics doncs van buscant, també a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
4: Que sembleu mariachis, eh? Sí. Una mica, ara m'esteu fent molta pena, semblen els saps, els mariachis aquells que toquen. Però penso, si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
6: Sí, sí.
4: No?
6: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
4: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona... que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res, ho tenim a casa, ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons El blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
6: Sí, sí. Exacte, i poses la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs en un blues que agafa una

bé, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut bé, intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel o el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyin bé. Adéu.

0: i en aquest cas doncs ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent, i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood per una banda i la Sister Baron per l'altra.
1: Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
0: Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja porta l'any que ve, a finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes, i hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues que van ser creatives, que van estar les primeres, sobretot les que van
1: la Billie Holiday.
0: Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la, era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, i també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem en un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això, que dius, tu pren les seves cervesetes, i aquest és un concert més doncs per gaudir tranquils. I...
1: Més Scott Whisky, diríem, o bourbon, no? Més adequat, un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones. O sigui, sí. És com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones... I enganxant, bueno, és això el que feu amb la Sister, no?
0: Sí, fet això, ho hem fet, perquè totes, n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als mons dels escenaris als 80.
1: Què dius ara?
0: I la dècada aquesta dels 80 als 90... pràcticament doncs és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu doncs més, té tota una vivència, és inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig la Berta Hunter i penso, m'agradaria
1: ser la Berta Hunter,
0: arribar així també, amb aquest esperit, no? De tan gran i encara doncs anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
1: Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
0: Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
1: Es pot aguditzar. Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
0: Es queda més, les dones es queda més greu. Sí,
1: que és més bonica.
0: Agafa-se un altre... uns harmònics, no?, que ressonen, sí. Però també pot ser casos doncs, que hi hagi... Doncs, que se'ls hi faci una mica més primeta o així.
1: Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica. Si les veus

0: canvien? Canvia el color? És que jo sé que els músics parleu...
1: Parlem de colors, de
0: colors.
1: De pressions.
0: Explica'm què és això del color de la veu.
1: El color seria com l'envolvent de la veu, eh? el que com en diuen, els formants de la veu, que soc, com et deia això, enginyer, doncs seria aquesta mena de...
0: De modulació. De,
1: sí, el que dona els harmònics de cada veu al timbre, el timbre que tens, llavors això seria, si normalment si és més agut, un hi veu un color, i si és més greu, potser més càlid.
0: Quin seria el blau? A veure si ens pots explicar amb to quin seria el blau, va.
1: El blau, com és blau a nivell de electromagnètic, és una ona més freda, bueno, dona més el jo crec que seria un so més agut, no?
0: Seria blau. I el groc?
1: El groc, ai, no sé...
0: I el vermell, que és intens? Seria un greu.
1: Un greu així d'infern, no?
0: Seria quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues, es diu blues?
1: Blues, sí.
0: Per el color, no.
1: Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment de bueno,
0: de pertinença, potser, suposo. No,
1: potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist. Era una tristesa. Feeling blue is...
0: I'm feeling blue. Mira, que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiocada i no m'atreveixo del tot perquè com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom meravellós?
1: Mama Montse va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir jo allà a cantar, i al principi anava amb una colla de companys i es feien com unes... hi havia com unes jam sessions, i llavors perquè jo sortís van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics i per mi ja va ser doncs una cosa que, bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de
0: vale, però...
1: dones amb experiència, no? Dones,
0: però és bonic, perquè sí. Dius, Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
1: Sí, sóc bastant una mica així, eh?
0: Però és que és el que anava a dir. Transpues una mica Big Mama, abraça'm una mica,
1: de
0: saps?
1: De protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que... Primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè... N'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi ha diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
0: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè, clar, has anat pel món.
1: Ara el que vaig fent ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i potser em deixaven una sala i anava a gravar allà, una mica em feia els tècnic de so, amb els músics, doncs bueno, feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé, o sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica, deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel futur,
0: per la nova gent, no? Que
1: sí,
0: pugi, que tingui referents.
1: Com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val. Això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
0: Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de música.
1: Això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona. I simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. I clar, passes estàs allà tancat amb tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Així, portàvem un dia
0: d'esbarjo
1: d'aire,
0: sí.
1: De música, i portàvem allà, érem una colla, sempre intentaves implicar algú, d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca i explicar...
0: Que s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
1: Sí, perquè... exacte. Pues això que dèiem que és sanador, doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. Llavors, per un moment estàs sentint una altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat, que amb la música hi ha pallassos que fan això.
0: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos, n'hi ha molta gent col·laborant, els animals també, hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals, gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat, saps? Els artistes només van els futbolistes, aquests se'ls hi veu molt, però la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat, i potser cal saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
1: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses t'omplen a tu també.
0: Sí.
1: Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt a gust. Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i fèiem un casú d'aquests, i aquesta tonteria que potser un altre no dona valor, doncs això... Per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de tu, el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
0: Que bonic.

0: Big Mama Montse. Per acabar, sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li don... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
1: Doncs, a veure, els 20 anys... Jo recordo que vaig començar a fumar. I vaig estar 10 anys fumant. Li donaria el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria, aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Home, escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs una tarda més tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
2: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
0: Ah, molt bé.
2: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart. Uh-huh. Tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
0: La Marianne, no, es deia?
2: Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
0: De Wolfram, sí.
2: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant, doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però que sortien del...
0: El peu del plat, no.
2: Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix. Que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist. Que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que, bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, a, bueno, com ja tots
0: coneixem.
2: No es podia
0: dedicar perquè la societat no li deixava.
2: Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella, doncs, no va poder negar-s'hi.
0: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, ser, o m'ho he inventat.
2: Sí, ella també, diuen que va tenir una altra relació, però òbviament ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
0: Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
2: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell, i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla, i li deia, més o menys, no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda la seva possible, el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen que el geni, Mozart era com una persona molt moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
3: tranquil·la,
2: i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. Uh-huh. I, de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart
3: del principi,
2: van ser inspiració de la seva germana, o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen, que vam parlar l'altre dia, ja composaven. En el món més monàstic, potser, la Clara Schumann també va arribar a dir que ella no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que era la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
3: les músics
2: en el món de la música clàssica. De la Marianne us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís, perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Jo faig el que vull i trencaré totes les normes, no? Realment és una història avorrida, no?, en el sentit de que ella, si el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix, perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
3: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà, i va anar per totes les corts, perquè el pare deuria guanyar. Em recorda pares d'alguns...
2: Del futbol.
3: Sí, futbolistes, esportistes, d'esportistes que es guanyen la vida versus els seus fills,
2: correcte,
3: no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell
2: amb
3: moment.
2: Amb els dos.
3: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
2: europees. Clar, quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
3: Sí, el gènere era un tec, mira que divertit, sí.
2: Inclús, de fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. I per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fossa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fossa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, al castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris soc una mica morbosa, m'encanten.
3: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
2: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixi'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
3: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò, una xinxeta, no? A la història de les dones silenciades, omeses i enmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.
0: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marian Mozart. Has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlarem d'una etapa natural a la vida de totes les dones, però que, tot i així, continua envoltada de silencis, mites i molta desinformació, la menopausa. Avui tenim el plaer d'entrevistar la ginecòloga integrativa Laia Sánchez, especialista en salut hormonal femenina i autora del llibre El poder de la progesterona a partir de los 40, que ens ajudarà a entendre millor què passa al cos i a la ment de les dones durant aquesta etapa. També escoltarem testimonis de dones que ens explicaran la seva experiència. Irene, amb tot presentat, ja podem començar amb el programa d'avui.
1: La menopausa acostuma a aparèixer entre els 45 i els 55 anys i es considera que una dona hi ha entrat quan porta 12 mesos seguits sense menstruació.
0: Tot i això, els canvis hormonals poden començar molt abans, durant la coneguda com a premenopausa, una etapa que moltes dones viuen sense saber exactament què els està passant.
1: Els símptomes més coneguts són els fogots o les alteracions del son, però també poden aparèixer ansietat, cansament, canvis d'humor, dificultats de concentració o disminució de la libido.
0: Segons diferents estudis, més del 70% de les dones asseguren que la menopausa afecta a la seva qualitat de vida d'alguna manera. Tot i això, moltes expliquen que se senten poc informades o poc escoltades quan consulten aquests símptomes.
1: Durant molts anys, la menopausa s'ha tractat gairebé com un tema tabú o com una etapa que simplement s'ha d'aguantar. Per això avui volem parlar-ne obertament, compartir experiències i entendre millor què passa durant aquest procés.
0: I per ajudar-nos a fer-ho, avui comptem amb una convidada molt especial. Ella és la ginecòloga integrativa, especialista en salut hormonal femenina i autora del llibre El poder de la progesterona a partir de los 40. Estem parlant de la doctora Laia Sánchez, que avui ens acompanya per donar-nos una visió professional i propera sobre aquesta etapa tan important en la vida de les dones.
1: Doncs benvinguda en Femení, com sempre. Avui, com ja saps, parlarem de la menopausa. Doncs, per començar, ens agradaria saber què és exactament, no?, això de la menopausa i quins canvis hormonals es produeixen al cos de la dona durant aquesta etapa, no?, tan important.
2: Doncs la menopausa al final significa l'última menstruació que tindrà la dona. Uh-huh. Llavors, això normalment té lloc, està precedit per 8-10 anys abans de tota una sèrie de canvis hormonals que ja la dona pot començar a notar amb alteració dels seus cicles, de la seva regularitat, en la quantitat de sagnat. Uh-huh. També comença a tenir com una baixada de la progesterona d'entrada, que afecta el descans nocturn, el seu estat d'ànim, a la seva capacitat de concentració. Mica en mica els estrògens també aniran descendint. Mm-hmm. I això també té un impacte a la sequedat de les mucoses, als fogots, que tothom parla d'ells. Realment, com que tenim receptors d'estrògens i progesterones a pràcticament tot el cos, doncs podem tenir una sèrie de canvis a nivell, de qualsevol sistema, de qualsevol òrgan. Afecta també a la massa muscular, afecta a la densitat mineral òssia, també a risostopènia, osteoporosi. També hi ha un canvi metabòlic, on incrementa el risc potser de tenir una resistència a l'insulina, a guanyar pes, més risc, no?, en un futur de malalties cardiovasculars, diabetis, i tot això, no?, té lloc abans d'aquesta última menstruació. A partir de l'última menstruació comença una nova etapa ja on no tindrem pràcticament res de producció de progesterona, perquè deixem d'ovular, deixem de tenir cicles, i els estrògens també, la seva producció disminueix moltíssim i tenim molt poca quantitat, és a dir, hi ha una revolució hormonal increïble.
1: Clar, això que dius dels fogots és del que més a vegades es parla, no? Però potser hi ha altres símptomes que són potser que no es parlen tant, no?
2: Exacte. Sembla que el fogot és el més evident o el que potser tradicionalment hem parlat sempre, però abans del fogot, per exemple, l'alteració del descans nocturn, l'insomni és un dels primers símptomes que apareixen, inclús amb la dona que encara té cicles regulars, pot tenir ja problemes a l'hora de dormir. Una afectació a nivell cognitiu, oblits, falta de concentració, tot això, no? De cop no pot estar tan en un estat de multitasking. Això també apareix de forma prematura, més migranyes, per exemple. Això són com els primers símptomes, afectació del desig sexual, més del 60% de les dones amb la transició de la menopausa i un cop ja s'estableix la menopausa, té una afectació de la libido molt, molt important i quasi ningú en parla d'això, no?
3: Clar.
2: És com un símptoma que s'ignorava completament, i tot el tema de la sequedat també, les relacions doloroses, però una sequedat vaginal, i tot això són símptomes que són visibles, i després tenim símptomes invisibles.
3: Clar.
2: Que és l'osteoporosi, el risc cardiovascular,
3: clar,
2: el risc de diabetes.
3: Sí, el risc cardiovascular és una cosa que, de fet, clar, que es dona molt per assumit que és més perillós en homes, tinc entès, però a les dones en la menopausa també és una etapa on s'ha de mirar aquest aspecte, no? I jo crec que a vegades doncs, es pot passar una mica per alt, no?
2: Bé, és que això m'agrada molt que treguis aquest tema perquè que les dones no tenim risc cardiovascular és una conseqüència doncs, d'aquests estudis que es van, històrics sobre quan van valorar el risc cardiovascular on no es van incloure les dones.
3: Llavors,
2: les dones, òbviament, sobretot amb la menopàusia, amb aquesta disminució dels estrògens, el seu risc cardiovascular s'iguala al de l'home i, de fet, les dones es continuen morint. La
3: clar.
2: Primera causa de mort són les malalties cardiovasculars.
3: I ningú, no sembla que sigui com un problema urgent, no? Que...
2: No,
3: que es vulgui una solució, que es posi com la mira en això i diguis per què són les causes, no és un problema que sembli que s'ha de solucionar,
2: bueno,
3: sinó que viure
2: no
3: amb això.
2: Que les dones puguin tenir aquest risc cardiovascular per això, perquè històricament, al final, ni els propis professionals de la salut se'ls ensenya com s'identifica un infart de miocardi en la dona, que els símptomes són completament diferents,
3: sí.
2: O en moltes ocasions són diferents als de l'home, no? I s'ha de tenir en compte que amb aquest canvi hormonal aquest risc incrementa. Això no vol dir que a través de l'estil de vida no podem una mica, no?
3: Clar.
2: Doncs amortiguar aquesta
3: sí.
2: caiguda hormonal tan accentuada.
3: Clar. Després hi ha com moltes dones, no? A vegades que expliquen que arriben doncs, a l'etapa de la menopausa amb molt poca informació i sentint doncs, que és un tema doncs, tabú, no? Perquè a vegades és com que ai, la menopausa és com fins i tot un tema de burla, no? Per què creus que encara costa tant parlar-ne d'aquest tema obertament?
2: Bueno, jo crec que en el cas concret de la menopausa, perquè en aquesta, la nostra societat va associada amb moltes connotacions negatives.
3: Sí.
2: Quan es parla de menopausa és com envellir, no? I l'envelliment
3: sí.
2: no es viu de forma positiva. Sembla que sigui com que és a nivell social la dona que comença a envellir deixa de ser... No? Per la seva funció biològica, la reproductiva, no? Llavors sembla que és una personal de segona, no tenim referents de dones grans, per exemple, al cinema, és a dir, com de cop deixen de ser desitjables, sembla que no podem desitjar. Llavors, tot això que s'acompanya, i a més, de base, perquè tot això més social s'acompanya del fet de que no hi ha informació perquè crec que tots... En general, les dones no estan ben informades del que significa la seva biologia femenina, la seva biologia hormonal. Llavors crec que és una, bueno, és com perpetuar la desinformació que moltes ja venen tenint de quan està menstruant, no? Que normalitza molts símptomes que no són normals. Llavors simplement la menopausa és una etapa més d'ignorància perquè ningú l'ha parlat obertament de passarà això i això que estàs sentint és propi d'aquest canvi hormonal. No se li donen respostes moltes vegades i quan acudeixen inclús a un professional sanitari doncs queixant-se d'aquests fogots, d'aquest insomni o d'aquesta incapacitat potser de suportar el dia a dia, com a mi m'arriben a consulta, molts professionals els diuen això és normal, això és ansietat, els prescriuen un ansiolític, no? I potser el que els hi falta és progesterona o estrògens i no se les escolta ni es té en compte el seu context biopsicosocial en concret, saps? Llavors crec que tot això és una conseqüència al final de que la dona ha estat ignorada per la medicina.
3: Clar, parlant d'això, doncs, moltes vegades es normalitza doncs, aquest malestar, no? Dient que és normal perquè doncs, has arribat a una edat, no? Doncs, quan creus que una dona hauria de buscar ajuda o tractament per aquests símptomes?
2: Jo crec que primer... és importantíssim estar connectades amb el nostre cicle menstrual i que ara que comencem ja a notar canvis o cada cop tenim més ansietat o que ara el meu cicle em recorda quan era adolescent, perquè al final la perimenopàusia, que és tot aquest període previ a l'última menstruació, se li diu la segona adolescència. Llavors, quan tots aquests símptomes comencen, jo crec que és el moment d'acudir a un professional, però no ja perquè estic fatal de la vida i no puc sostenir el dia a dia, sinó per fer estratègies preventives. Clar. Arribem a un moment on necessitem viure diferent a nivell d'alimentació, de descans, d'exercici físic. Les necessitats canvien i ens hem d'adaptar a aquest nou moment vital, perquè és una finestra d'oportunitat per posteriorment, un cop arriba aquesta menopausa, aquesta última menstruació, i comencem aquesta nova etapa de postmenopausa, viure-la amb salut. Clar. Però hem de començar anys abans. És a dir, i com vivim la perimenopausa condicionarà la nostra experiència de la menopausa posterior i la nostra salut futura, que poden ser perfectament 30 anys o 40 anys sense cicles.
3: Clar, és que és quasi la meitat de la teva vida, doncs l'has de cuidar. Des de la ginecologia integrativa, per exemple, com creus que es pot abordar aquesta etapa de manera doncs més global? I quins àmbits poden ajudar a millorar el benestar físic o emocional?
2: Doncs des de la ginecologia integrativa, el que et comentava abans, no? I ara hem de començar pels pilars fonamentals de salut, no? Que és el descans nocturn, l'alimentació, l'exercici físic, les relacions personals, socials i laborals, d'acord? I tot això és com la base, i així ho revisem a consulta. A partir d'aquí, doncs, no ens interessa tant el nivell d'hormones com a tal, sinó fer una analítica per veure una fotografia global del seu estat de salut i a partir d'aquí inclús doncs, suplementar o reposicionar vitamines, minerals, veure aquesta dona com està a nivell metabòlic, si ja ha començat a tenir canvis pues, amb el colesterol, amb la insulina, com està la seva vitamina D, els seus nivells de ferritina, uns bàsics de salut que contribueixen molt a tenir a la vivència, a tenir més o menys símptomes en aquesta perimenopàusia. Yeah. I després el que intentem fer és, a través d'opcions més naturals, fitoteràpia, vitamines, no? Tot el món dels nutracèutics, fer com recolzar tots aquests canvis a nivells d'alimentació, exercici, tot això que són concrets, no? La dona a la menopausa necessita més consum de proteïna, aportar més col·làgen a través de la dieta, més greixos saludables, l'exercici de força, no? En concret és un bàsic, però també com gestionem l'estrès, les respiracions, el ioga, tot això ens ajuda a baixar els nivells de cortisol, que tenen un paper molt important en tot aquest, en el debut dels fogots, no? I en el descans nocturn, per exemple. Llavors, revisem tot això i a partir d'aquí doncs, fem estratègies de suplementació, fitoteràpia o vitamines, tal, com per recolzar tots aquests canvis, i a vegades també utilitzem la teràpia hormonal, potser d'una forma més individualitzada, més precisa, no? Que potser en altres àmbits més clàssics de la medicina, però també és una opció que hem de tenir en compte i que és completament vàlida i que pot millorar molt la qualitat de vida de les dones.
3: Clar. El gran protagonista, no?, o protagonista del teu discurs és la progesterona, no? El teu llibre, El poder de la progesterona, no?, que és molt important, El poder de la progesterona a partir dels 40, doncs parles del paper d'aquest, no? Per què creus que és tan important, o sigui, entendre aquests canvis hormonals femenins durant aquesta etapa? Perquè sense aquest, vull dir...
2: Doncs sempre parlem molt dels estrògens, val? I realment els estrògens disminueixen ja quan ja no tenim cicles, no? Quan ja hem passat aquests 8-10 anys previs on la nostra cosa està canviant.
3: Clar.
2: I la primera hormona que comença a disminuir de forma progressiva a partir dels 35 anys i molt més acusada a partir dels 38 és la progesterona. Llavors, a la progesterona se li ha donat un paper sempre molt de fertilitat, d'assegurar l'embaràs, no?
3: Però també
2: de fet, el que vol dir, però gestació, no? I està molt bé, però tots aquests beneficis a nivell... És una neurohormona molt potent, que ens dona la calma, és antiinflamatòria, hi ha molts estudis de com repara lesions neurològiques, isquèmia neurològica, té un paper també en el metabolisme, en la sensibilitat al sucre, mil coses que fins ara ningú ho havia ho havia parlat, estudiat activament, els estudis són molt recents. Llavors, clar, la cosa és que hem parlat abans d'aquesta importància de prevenció. Clar. Abans de quedar-te sense regles, de viure aquests anys de la millor manera possible o començar a viure com s'espera que visquis un cop deixis de tenir els teus cicles, no? Llavors, he volgut parlar de la pluja externa perquè crec que seria donar un paper important.
3: Clar, no,
2: perquè justifica tots els primers canvis de la perimenopàusia.
3: Clar, és com la base de tot, que a vegades s'interpreta només per el paper que tu has dit, no? de procrear, de donar vida, però és que també és una cosa nostra que ens pot servir de benefici propi, no només per temes de fertilitat, etcètera, no?
2: No, inclús hem de pensar que el dèficit de progesterona és el trastorn, diguem, hormonal més infradiagnosticat i més freqüent de la dona també a l'edat reproductives, és a dir, quan tu tens cicles menstruals, si dormim malament, si no ens alimentem bé, si tenim problemes de tiroides, tot això pot afectar els nostres nivells de com volem i els nostres nivells de progesterona, no? Llavors, creia que com l'inici d'aquest canvi, aquesta revolució hormonal, que és la menopàusia, comença amb la perimenopàusia, comença amb la falta de progesterona, doncs que valia la pena fer un llibre parlant
3: de... No, i donarà per un llibre i per dos, sí. Des de la perspectiva de gènere, no? Creus que les dones han estat històricament poc escoltades quan expliquen els seus símptomes relacionats amb la menopausa? O sigui, van a la consulta al metge, els diuen els seus símptomes. Creus que hi ha hagut una mala gestió, però que se'ls ha infravalorat aquests símptomes?
2: Totalment, de tota la vida. I els missatges que li continuen arribant és que això és normal. I a mi em sembla molt bé dir que la menopausa no és una malaltia, perquè no ho és. D'acord? És una etapa vital de la dona. Totes arribarem a la menopausa, perquè això vol dir que estem envellint i que estem vives.
3: Sí.
2: Però no podem frivolitzar amb el fet que hi ha dones que per causes multifactorials, sobretot com arriba la dona a dia d'avui a la menopausa, que està treballant, bueno, estressada, treballant amb la criança, ocupant-se pràcticament de forma solitària de les tasques de la casa, tasques invisibles, no? De coses de l'escola, exigències socials, tot això condiciona a que la dona avui en dia tingui molta més sintomatologia de la menopàusia.
3: S'agreuja.
2: Llavors, clar, és importantíssim, doncs, si arriba una dona a la consulta demanant ajuda, el personal que la rebi estigui ben format sobre com acompanyar aquesta dona i com escoltar. I és el que deia abans, a partir dels 40, ara no recordo quina edat era, però us vaig recollir el llibre, hi ha un tant per cent de dones amb ansiolítics increïbles. I no és que tinguin ansietat perquè tal, sinó que moltes d'elles és un problema, és un símptoma propi de la perimenopàusia. I el metge de família que l'ha visitat ni ha pensat que amb 43 anys pot ser que comencis a tenir un dèficit de progesterona que afecti el teu estat d'ànim i a la teva resiliència a gestionar l'estrès diari que fins ara podries fer perfectament.
3: Clar, això al final és culpa d'una normalització dels símptomes, no? I de no anar directament doncs, a la causa, no? Perquè com es té tot comptat tan normalitzat...
2: I bueno, que no s'inverteix també hores d'estudi a nivell del pregrau, per exemple, de medicina, en entendre la biologia de la dona i en explicar bé tots aquests canvis neuroendocrins que tindrà la dona en les diferents etapes de la seva vida. Llavors hi ha una falta de formació de base. La medicina en perspectiva de gènere hauria de ser transversal a tots els estudis sanitaris, perquè no podem tractar l'home i la dona igual perquè són biològicament diferents.
3: Clar. I finalment, què creus que hauríem de canviar socialment, no?, perquè la menopausa deixi de viure's amb tant silenci i desinformació?
2: Bueno, jo crec que parlar-ne d'ella ja és un primer pas, perquè del que no parlem sembla que no existeix.
3: Clar.
2: Llavors, la divulgació per els diferents medis que potser hem començat a tenir en els últims anys és la clau. I després també que aquesta divulgació sigui rigorosa,
3: clar,
2: no?
3: Sí.
2: No, que no doni lloc a crear noves necessitats, que les dones ja tenim moltes exigències i necessitats, i entendre que cada menor, cada dona viurà la seva pròpia menopàusia, tantes menopàusies com dones, i que no tot, que apostar per un abordatge personalitzat, no? Uh-huh. I molta formació a tot el personal que al final estigui en contacte amb la dona. Jo crec que entre tots podrem fer que les dones puguin començar a viure la menopàusia des de la informació, des de la calma, com necessitem viure-les el millor pel seu, la seva qualitat de vida, no? Uh-huh. I crec que això és la clau.
3: Doncs Laia, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Un altre cop doncs, ens has ensenyat molt. Gràcies per estar avui aquí en Femení i ets benvinguda, com sempre. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, noies.
3: Adéu.
0: Després d'escoltar la visió professional de la doctora Laia Sánchez, volem donar pas a una part molt important del programa, que és la veu de les dones que viuen aquesta etapa en primera persona.
4: Perquè una cosa és la informació mèdica i una altra molt diferent és com es viu la menopausa al dia a dia. Moltes vegades compartir experiències ajuda a normalitzar situacions que pensaven doncs, que només ens passaven a nosaltres.
0: Per això m'has preguntat a diverses dones què és el que més les va sorprendre de la menopausa, què és el que més han patit durant aquest procés i si senten que ha fallat la informació o els recursos.
4: Hem pogut escoltar experiències molt diferents, però amb una idea en comú. Moltes dones senten que ningú els havia explicat realment què implicava aquesta etapa.
0: Anem a escoltar-les.
5: Hola, bona tarda. Mira, jo sóc Lina, tinc 60 anys. I pues en aquesta etapa de la menopausa m'ha sorprès molt la pujada i baixada d'hormones que he tingut. No pensava que era tan forta. Tinc molts fogots i això per mi és una cosa estranya i a més és molt intens, molt disruptiu. Vull dir que el dia a dia ho portes una mica malament. Tinc moltes vegades palpitacions i cansanci. Que la vida diària et costa molt. Pues lo pitjor que porto és no dormir bé a la nit, fas rutines, però segueixo sense dormir bé. Falta molta info sobre el tema i hauríem de tenir algun protocol perquè nosaltres podem estar informada i portar-lo el més bé possible i amb més tranquil·litat i harmonia. També penso que és una etapa una mica difícil i que s'hauria de cuidar per part de la societat, no? Crear noves lleis laborals també per poder una mica de suport a tots els símptomes que tens i no ignorar tot allò i no poder gaudir com tal de l'etapa, val? També ens fa falta professionals que ens pugui pues, una mica guiar i orientar en aquest procés. I, bueno, una mica tenir un coach, no? Per poder funcionar millor. I estar cuidada per la societat, respectant i valorant aquesta etapa d'una dona, que és molt especial. I, en principi, pues jo ho estic portant la millor manera possible, intento fer normalitat del que m'està passant, però m'he d'ajudar de moltes coses, de teràpies naturals i de complements que em pugui fer la vida una mica més fàcil.
6: Són tant els canvis físics com a vegades més de claredat mental, no?, perquè el sistema hormonal arriba a totes parts, d'acord? El tema també de la dislipèmia, el que és el colesterol, no? I el que és en si físicament la distribució del greix, no? Vull dir, la meva anatomia és molt, molt, molt diferent ara, no? L'augment de pes, clar. El que més he sofert han sigut, com gairebé tothom, són els fogots, és això, llevar-te absolutament xopa, que jo sóc una persona que no he suat a la meva vida, vull dir, és que no, quasi ni fer exercici, vull dir, era algú inaudit. Això és el que més he sofert. I si falta informació, jo diria que no, perquè informació, sí que a vegades massa informació xarxes és desinformació, jo ho penso així, no? I manca de recursos, diria que tampoc, però sí m'agradaria destacar que a vegades el fet de normalitzar aquesta etapa de la vida fa que a vegades diguis, doncs és normal, no cal que vagi i pregunti o no cal, doncs sí, s'hi ha d'anar. Estic en aquesta etapa, vaig a consultar si se'm pot ajudar d'alguna manera. Que no? Doncs no. Però, i si és un sí? Doncs...

Estàs en un moment en què no saps ben bé quan desapareixerà de debò i ja no tornarà a venir més. Símptomes que he tingut, doncs, molta calor, sobretot per les nits, molt, molt fogotxa, està tapada perquè és hivern i de cop i volta te puja una calor per tot el cos que dius socorro, socorro, i t'has de destapar del llit. I més, jo sent una persona que soc superfredolica i sempre he necessitat tapar-me molt, sobretot a l'hivern, i ara a l'hivern doncs, m'he tapat poquíssim i la gent em mirava i em deia, però no tens fred? I jo, doncs no, no en tinc, no en tinc, tinc molta calor. Insomni també, no és que em costi dormir, m'adormo de seguida, però sí que és veritat que em desperto moltes vegades per la nit. I pèrdua de memòria, aquest símptoma també és el que pitjor porto, perquè al principi era com, aviam si és que em passa alguna cosa més, aviam si tinc algú al servei, perquè realment estar parlant amb una persona d'una altra que tu coneixes i que et digui, però de qui parles? I no saber dir-li el nom és com molt frustrant, perquè dius, però si jo la conec, si sé com es diu, i en aquell moment no et surt, que després ja et ve, però és un símptoma una mica alertant, que dius, uf, socorro, em passarà alguna altra cosa, però no, no, resulta que és normal. Per això penso que potser falta una mica d'informació sobre tot el tema de la menopausa, perquè són coses que ningú et diu, que ningú expressament et diu, mira, et pot passar això, això i això. Sí que busques moltes coses per internet, però sí que és veritat que per internet hi ha tantes coses que tampoc a vegades no te pots refiar de tot. I bueno, sí que falta una mica de que et diguin, doncs mira, et passarà això, això i això, no preocupis, no passa res. Jo això també ho trobo a faltar. I bueno, també una mica el tema de que és com tot tan, no sé, la paraula em surt tabú, però que no se'n parla gaire, que és com si fos una cosa estranya i que bé, tothom, o sigui, totes les dones ho hem de patir i potser no hauria de ser una cosa tan tabú, és una cosa normal que ens passarà a totes i que bueno, que sí que és veritat que es podria parlar una miqueta més per poder tenir una mica més d'informació i no anar tan perduda en aquests moments quan et passen a passar aquestes coses. I bé, bueno, doncs moltes gràcies per escoltar-me.

0: Avui hem parlat d'una etapa natural que totes les dones viuran, però que encara continua envoltada de silenci i desinformació.
1: La menopausa no és només un canvi físic, també té un impacte emocional, social i psicològic que moltes vegades queda invisibilitzat.
0: Escoltar les experiències d'altres dones i parlar-ne obertament és la manera de trencar tabús i sentir-nos menys soles.
1: I sobretot, és important recordar que el malestar no s'ha de normalitzar ni aguantar en silenci. Informar-se, buscar ajuda i tenir recursos també forma part de cuidar la salut.
0: Moltes gràcies a la doctora Laia Sánchez per ajudar-nos a entendre molt millor aquesta etapa i a totes les dones que han compartit la seva experiència amb nosaltres.
1: Ens veiem la setmana que ve en un nou programa d'En Femení.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Aquesta setmana us oferim una segona part del programa sobre la bretxa salarial entre dones i homes. Avui hi aprofundirem amb l'ajuda de la Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de Sant Boi, que ens aportarà informació de gran qualitat. Amb tot presentat, que comenci el programa.

0: material entre homes i dones, i aquests últims dies el tema ha tornat a ser molt present a l'actualitat. Des del dilluns 17 de novembre, les dones de la Unió Europea treballem simbòlicament gratis. Això reflecteix que la desigualtat salarial a Europa se situa al voltant del 12%. Les dones cobren de mitjana un 12% menys que els homes. La diferència entre el que cobren homes i dones a la Unió Europea és un 12% menys d'hores segons l'Eurostat. La principal raó d'aquesta diferència és que les cures recauen principalment a les dones. Així ho assenyala la Comissió Europea, que ha fixat el 17 de novembre com a Dia de la Igualtat Salarial. Però no tot són males notícies. Cada any aquest dia es va retardant una mica més. És una bona senyal, tot i que no ens podem donar per satisfetes fins que les dones cobrem exactament el mateix que els homes fins a l'últim dia de l'any. Segons dades del sindicat UGT, la bretxa salarial segueix castigant a les dones directives, tècniques i mandos intermedis a Espanya. Les dones directives a Espanya cobren un 12,9% menys que els homes en posicions equivalents, mentre que les de mans intermedis registren una diferència de 11,6%. L'arrel d'aquestes injustícies a Europa es va fixar el 22 de febrer com a data per commemorar el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una dada que pretén fer més visible la bretxa salarial entre homes i dones i respon a una crida del Parlament Europeu per sensibilitzar a la ciutadania. Pel que fa a Catalunya, la diferència salarial entre homes i dones s'ha reduït lleugerament, situant-se en un 19,51%, segons l'informe sobre la bretxa salarial de l'any 2025. Aquesta xifra es tradueix com una diferència de més de 6.200 euros anuals que cobren les dones de menys en comparació amb els homes. Sant Boi, davant d'aquesta situació, treballa per impulsar plans pioners per revocar aquestes injustícies. Ara anem al que és més important. Avui ha vingut en femení la regidora d'Igualtat de Sant Boi per explicar-nos la realitat de la bretxa salarial. Escoltem-la.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Crec que us felicito pel programa i li desitjo molta llarga durada perquè les discriminacions, els problemes que tenim les dones, i està molt bé parlar d'ells, no? I de parlar i posar-los sobre la taula, no? Mira, la bretxa salarial entre homes i dones, la bretxa salarial és la super, és el que jo penso, el que jo crec o el que jo he vist en tota la meva trajectòria professional, és la suma de totes les discriminacions que patim les dones en el mercat de treball, que a Espanya se situa en el 19,6 i a Catalunya en el 16,7%. I per què dic que és la suma de tots, no? Perquè no hi ha un sol element. Quan parlem de bretxa salarial no podem només fer quedar-nos amb aquesta dada, no? que solo parla de salari, no. És la suma perquè les dones patim discriminació en l'accés, en l'accés a la feina, en la permanència, els contractes, la tipologia de contracte, ja siguin eventuals o a temps parcial, en la promoció. També en temes de conciliació, no? I podíem parlar de permisos i de reducció de jornades, i que tot això té unes conseqüències que anem acumulant a lo largo de la nostra carrera, trajectòria personal, de la nostra vida, no? Que al final té una conseqüència a les pensions. Per això també tenim bretxa a les pensions. Per tant, la bretxa salarial és la suma de tots aquests elements que fa que al cap de l'any cobrem menys o que quan arribem a una pensió la nostra pensió sigui més baixa.
0: Clar, o sigui, no podem només resumir en què és que les dones cobrin menys que els homes, sinó que hi ha molts factors més que condicionen aquesta bretxa salarial.
1: No, la bretxa salarial, perquè moltes vegades quan et diu, no, si en un conveni col·lectiu, invento una categoria, una camarera en conveni cobra el mateix que un camarer.
0: Clar,
1: no?
0: És la típica frase que escoltem.
1: Clar, perquè la gent solo veu la discriminació. Això avui en dia es veu molt poc perquè no és possible, perquè està molt tipificat i tal. Seria un cas de discriminació directa, no? Però les discriminacions que acumulem i que sumen a la bretxa salarial són les indirectes, les que no es veuen. Perquè si jo per exemple, tinc un contracte a temps parcial no desitjat, perquè la majoria dels contractes que les dones tenim a temps parcial no és perquè l'hagin demanat, és perquè és el que ens han ofert. Al final, això té una implicació en les nostres cotitzacions, no? Però també, quan tenim un contracte a temps parcial, estem, evidentment, hi ha complements a els que no tenim accés, no? Per tant, no només complement, no ens oferiran hores extres, no, si fos el cas, no tenim, si hi ha un bonus o hi ha una millora, inclús social, perquè a vegades no tens dret al menjador o a la bonificació que et donen per menjar en el menjador de l'empresa perquè no et quedes a dinar, o perquè treballes 4 hores, amb la qual cosa no agafes aquella franja, per la qual cosa perds... Vull dir que al final les diferents circumstàncies que patim amb les discriminacions que patim en el mercat laboral va sumant, no?, en tota la nostra carrera professional, no? Potser el temps parcial, potser la precarietat, els contractes majoritàriament eventuals ho patim més les dones, la promoció, evidentment, la promoció, i totes sabem la bretxa que tenim en els llocs de direcció, la carrera, la bretxa que tenim en les carreres científico-tecnològiques, per exemple, sectors que ara mateix estan en auge i que cobren el sector tecnològic amb el sector, diguem, més industrial o més, més de cuidados, la bretxa és de, o sigui, cobren com un 20% més de salari. Si no estem allà, els nostres salaris també són més baixos. I perquè els sectors feminitzats, com poden ser tot el que té a veure amb els cuidados, amb el manteniment o amb diferents serveis que són a les persones o a la sanitat, per exemple, no? Els teus salaris són més baixos. O sigui, tots els sectors feminitzats són més baixos que els convenis que són de sectors molt més masculinitzats. Per tant, tot això és el que fa que el nostre salari sigui, que les nostres cotitzacions, que el nostre salari siguin més baixos. Altres coses, com l'antiguitat, evidentment hi ha complements que tenen a veure amb la permanència de les empreses, que també van sumant anys i que moltes vegades no tenim dret perquè no acumulem aquest període, no? I bueno, com he dit, els contractes, la permanència, tot això va sumant a la bretxa salarial. No és un únic factor, no és el salari base, que és el que estipula el conveni per la categoria aquella.
2: I el que molta gent
1: té molt poca influència en la bretxa salarial, perquè està bastant ben regulat i perquè és molt difícil que algú li digui: mira, tu per ser dona vas a cobrar menys. No, està en tots aquests plusos i en tots aquests bonus i en tots aquests contractes. Això és el que més influeix en la bretxa salarial.
2: I quins sectors laborals creus tu que són els que més pateixen d'aquesta bretxa salarial?
1: El sector serveis, segur. Sense... A més, jo sempre dic, i sempre poso l'exemple d'una amiga meva que deia, quan parlem de mitges, no? Si estem dient que cadascú es menja dos pollastres a l'any, no és mateix el que es menja 4 que els que es menja 1. La mitja és aquesta, és a dir, fem una mitja de tot, però no és el mateix si ho baixem als serveis. La bretxa és molt més ampla, pot arribar, pues, a doblar a vegades la bretxa salarial, diguem, global, no? Si baixem a fem les bretxes per sectors, no és el mateix. El sector serveis és el que l'atenció a les persones, al final, són els sectors que més bretxa salarial tenen.
2: I tu, personalment, a la teva experiència, has viscut o has vist de prop aquesta bretxa salarial?
1: Sí, bueno, ho hem vist en la meva trajectòria professional. S'ha desenvolupat dintre d'un sindicat i dintre del sindicat hem lluitat molt, no? I hem vist totes aquestes millores als convenis, a les lleis, que les hem batallat, no? Precisament per articular mecanismes que eviten i previnguin que això, la discriminació indirecta. I com es fa això? A través dels plans d'igualtat, de la regulació en els convenis col·lectius. Evident, la llei, és veritat que la llei ha millorat moltíssim, i tenim tota la llei d'igualtat salarial, que va establir uns cànons molt importants, i després fer seguiment de que això es compleixi i que això es porti a terme. Tot això ha fet que és veritat que feia uns anys parlàvem d'un 24% de bretxa salarial, hem anat reduint i s'ha reduït la bretxa salarial. No en tots els sectors per igual, però en general sí que s'ha reduït. Té a veure amb tots aquests mecanismes de control, aquestes lleis de suport, i molt a la feina que es fa des de la negociació col·lectiva, és a dintre de les empreses, que obliga a tenir un pla d'igualtat, i un pla d'igualtat s'ha de contemplar tot el tot el salari, és a dir, no només el salari base, el que diu el conveni, sinó tot allò que l'empresa posa a disposició del treballador, per les raons que sigui un bonus, sigui un complement per tornicitat, sigui el complement per antiguitat, i s'ha de revisar que això no produeixi una discriminació. Una altra cosa és com a vegades aquests complements, que poden semblar transparents, tenen una afectació, per exemple, la disponibilitat, no? Aquí tindríem que parlar de cuidados, de quina disponibilitat i de corresponsabilitat. Això també ens passa factura a les dones, perquè al final moltes vegades abandonem el mercat de treball o col·lapsem agafem més permisos, majoritàriament la reducció de jornada, tot això que fa aquest mercat de treball que no contempla la conciliació com un element, no, a les persones, perquè ja té un subjecte, que som les dones que ho fem, doncs al final també ens passa factura, perquè tenim que renunciar o escollir millor la feina, perquè si es podem complementar amb el cuidador de les persones.
2: Sí, però això al final ho patim perquè es dona per fet de que les dones seran les que han de fer aquesta feina extra, no? De cuidar, de cures, d'estar, bueno, de tenir fills, etc. Es dona com una mica per fet a vegades que som nosaltres les que hem de cuidar aquells fills i que som nosaltres les que demanarem hores o demanarem permisos, quan és que pare i mare poden fer la mateixa feina. Però és veritat que moltes vegades es dona, doncs, aquesta situació en què es pensen que som nosaltres directament, sense preguntar i sense que serem nosaltres les que...
1: Ho donen per sentat.
2: Clar, ho donen, no? Per sentat.
1: Què ens dedicarem? Clar. No que ens dediquem, no, però també que ens dedicarem, amb la qual cosa...
2: I que recaurà sobre nosaltres, això als homes no els hi passa tant.
1: No els penalitza, igual. Exacte. Diré dues dades. Les dones realitzem el 76,2% de tot el treball de cura no remunerat. En termes de distribució del temps de treball remunerat i no remunerat, les dones dediquen el 63% a treball no remunerat, frente al 38% dels homes. Home, potser això també ens passa factura en el mercat laboral.
2: Exacte.
1: Ni per tant, a la bretxa, com deia, no? Tot això són elements que van sumant, per això és difícil acabar amb la bretxa salarial. I la paradoja és que, segons els indicadors del Glossing Club i altres associacions, la bretxa representa un cost econòmic molt alt. L'informe en 2024 estima que si se tanqués la bretxa salarial podria suposar un augment del 17,1% del PIB. O sigui que no és un element negatiu per la economia.
2: Clar,
1: i en un moment de falta d'atracció de talent i de talent femení és una... És absurd, no? Tindríem que estar més alineat en que això no fos possible.
2: Creus que hi ha suficient sensibilització a les empreses sobre aquest tema, o creus que haurien d'haver una mica més de campanyes de sensibilització, una mica més de conscienciació?
1: Home, les campanyes de sensibilització sempre són útils, no? Però jo crec que ha d'haver-hi un... jo tinc molta fe en aquesta generació com vosaltres, que pugeu amb unes altres mirades, no? Les empreses canviaran o canviaran, si s'ho creuen com no s'ho creuen, perquè al final és un camí lent, perquè està sent molt lent, però un camí que no es pararà. I luego, t'ho deia perquè actualment hi ha un canvi de paradigma, no? Nosaltres, la meva generació, no? I no és que no ho demanem i no hàgim empantat fins a arribar a la situació que estem avui, no? Però és veritat que nosaltres vivíem per treballar, no? I les generacions joves volen treballar per viure. I això és un canvi de paradigma que no podem obviar, no? I les empreses tenen una falta d'atracció i retenció de talent. Sí. I dintre d'aquesta mancança, no?, hi ha una llum, no?, una llum al final del túnel, perquè l'informe econòmic i social del Fòrum Econòmic i Social, l'informe diu que per primera vegada el talent, la gent més jove, quan va buscar una feina, pregunta abans a l'horari que el salari, perquè hem entès que la vida va més enllà de... A vegades el salari no compensa, no? I també volem viure, no? Per tant, jo crec que és un pas que les empreses tindran que donar a poc, però que tindran que canviar per moltes raons. Primer, perquè és discriminatori, injust, però a la que no s'ho cregui tampoc és rentable. I si vol ser una empresa atractiva pel talent masculí i femení, sobretot el femení, al final tindran que canviar pautes d'organització del temps de treball, de manera que la conciliació, la vida de les persones, la humanització d'aquest treballador o treballadora la posin al centre, perquè això és un camí que no, jo crec que no té retrocés.
2: I des de l'Ajuntament de Sant Boi teniu alguna eina o alguns elements per detectar i prevenir situacions de discriminació salarial?
1: Bueno, no tenim una eina. Treballem, tenim moltes. Perquè aquesta mirada, no, la implementem en diferents serveis i en diferents projectes que portem a terme. Et comentaré alguns. Perquè igual que et deia que la bretxa salarial està composada d'una sèrie d'elements que no estan directament relacionats amb el salari concret, no? Tampoc es pot abordar d'una manera sectorial, només amb una única mirada. Si ho fes jo només des del Departament d'Igualtat, tot i que nosaltres fem les polítiques, però han de tenir aquesta mirada transversal que s'implementi en diferents àmbits de en tots els àmbits de l'Ajuntament, no? Per exemple, tenim el projecte La Tecnòloga. La Tecnòloga és un projecte que ja he vingut explicant en alguna ocasió, però que treballa amb les escoles des de primària per trencar la bretxa de gènere a les carreres científico-tecnològiques de les dones. Ho deia abans, no? Si les dones no hi som, primer no se'ns té en compte ni nosaltres ni les nostres necessitats. Però també és que són sectors en creixement i ben millor remunerats. Això és una part de la tecnologia, despertar vocacions o trencar estereotips de gènere. Per exemple, en Sant Boi hem fet jo també sóc la regidora d'Ocupació i Formació per l'Ocupació, són exemples molt relacionats amb el que jo faig, però que també s'implementen en altres àrees de l'Ajuntament, no? Les microcredencials universitàries, les primeres que hem estat pioners en implementar-les, les primeres han fet altres, però les primeres que hem portat nosaltres he estat en el sector de la logística. El sector de la logística és un sector molt masculinitzat i com amb molta necessitat de falta de talent. Aquestes microcredencials, per donar-te alguna dada, en la primera edició vam tenir el 59% de dones. Per tant, intentem trencar barreres i obrir noves oportunitats en tots masculinitzat, que ells també tenen necessitat de feminitzar i que ens ha donat molt bons resultats d'inserció, d'imatge. També tenen, les empreses tenen un problema d'imatge, no? De per què me diferencia a mi de l'altre, per què tinc que ser jo ser més atractius, més competitius, i això té a veure amb la igualtat de gènere. I aquest total projecte es va desenvolupar en perspectiva de gènere, la imatge, tot el que va anar relacionada a les microcredencials universitàries. També tenim programes en ocupació exclusivament per incorporació de dones al mercat de treball. Des d'una primera fase, que moltes vegades dones que fa molts anys que no o han estat retirades del mercat pel tema de la cura, pues que, diguem-ho, empoderar-les, reactivar-les, i tot es fa un procés abans, i després entrem a la formació, no? En tots els cursos de formació, alguns els adaptem als horaris perquè puguin venir les que tenen responsabilitat o els que tenen responsabilitat, sobretot les que tenen responsabilitat, per tal de que se puguin incorporar al mercat de treball i puguin assistir a esta formació. També tenim un projecte dintre la tecnòloga, el Let's Go Engineering, que lo tenim en el Tàpies, que treballa trencar la bretxa de gènere amb les carreres STEM. I ho tenim a cinquè de primària. Per què? I venen, ho fa l'empresa Schneider Electric, és una empresa puntera, una empresa que està catalogada com la tercera perquè les dones puguem treballar, té diferents reconeixements, i venen des de la CEO, la enginyera, la cap d'Amiga C, a trencar aquesta imatge, no, aquests estereotips de gènere, i ho treballen durant tot un curs. A part del temps de cura, on oferim serveis i temps, no, per les dones, no? Campanyes de sensibilització que hem fet sobre els cuidados, sobre el treball sobre la invisibilitat dels treballs de cura, no, i la falta de revalorització i de reconeixement, no només de revalorització econòmica, és molt important, sinó també en reconeixement social, perquè són els que treballen en les nostres persones grans, en els nostres fills i filles, les persones dependents, no? També el del sector de la neteja, no? Que també és molt important i també necessita reconeixement tant salarial com social, no? I després acabem de presentar un projecte que és el Conciliació, que estem treballant també des d'empresa, ocupació, des de igualtat, té a veure amb l'organització del temps de treball, perquè les dones quan mirem una feina, segons els estudis, el primer que mirem és la diversitat i la conciliació. Doncs és un projecte que acabem de presentar que té a veure amb com organitzem el temps de treball, no? Com encara organitzem el temps de treball sobre un subjecte disponible, que és un home, perquè tenia algú a casa que li resolia tota la resta de problemes. I com això ha canviat, no? I com organitzar millor el temps de treball, els horaris, les formes de prestació de servei, aprofitant, en el bon sentit, les tecnologies, el treballador, la setmana de 4 dies, el treball per projecte, pensar que això, que sembla que només beneficia el treballador i a les treballadores, sobretot a les treballadores, també beneficia a les empreses. Un treball millor organitzat fidelitza una millor organització del temps de treball, augmenta la productivitat, fidelitza, atreu ret de talent, que parlàvem abans. Per tant, fem més coses. T'he posat alguns exemples, però bueno, aquestes... nostra mirada, no?, d'intentar diferents projectes, imprimir aquesta mirada que el que fa és implementar o buscar canvis. Al final, els ajuntaments també som agent de canvi.
2: No, clar, sí. I per últim, m'agradaria que si poguessis enviar un missatge a les dones joves que s'estan incorporant ara al món laboral i que igual ara no són conscients d'aquesta bretxa salarial, però segurament se la trobaran.
1: Bueno, el primer és la informació. Perquè al final trencar estereotips vol dir també mites, no? De que si podem anar o podem fer, no? No? Trencar mites, trencar estereotips, no? Una dona pot ser el que vulgui ser i pot arribar on vulgui o hauria de poder. Que tenim barreres, sí, però que també la informació, el buscar aliats, referents ens ajuda a que aquest camí al final arribi on vulguem arribar, no? I que al final també que treballem la corresponsabilitat, no? Amb la corresponsabilitat és molt important, no? Perquè si vam lluitar les dones al permís de paternitat va ser perquè en el moment que ells tinguessin el mateix trencaríem aquest estereotip, tot i que no era cert, perquè tenim un 1,4 fills, no? I això m'explicaràs quin impacte té a la nostra carrera professional. Però trencar aquest estereotip de que la maternitat és cosa de les dones, no, també és cosa dels homes, passat a l'embaràs, és cosa de tots dos, no? I trencar aquest estereotip social i laboralment són molt importants, no? Per tant, treballar la corresponsabilitat és important, però jo li diria a qualsevol dona que m'escolti que hem de seguir lluitant, jo no dic que no, i aquí estem parlant de bretxa salarial, però que podem arribar on vulguem i que tenim tot el dret del món a tenir les mateixes condicions laborals, les mateixes condicions salarials i arribar a tenir les mateixes pensions dignes. Et posaré només una anècdota. Saps la pensió on cobrem més les dones? A la de viudetat, perquè es calcula amb el salari dels homes.
2: No, home. Vaja.
1: La resta no.
2: No, mira, és...
1: És important, i és veritat, sí, que també a nivell legislatiu tenim complements a les pensions, s'han anat millorant, no?, la legislació per complementar períodes de les dones o cotitzacions en temes de per fill, no? Hem anat millorant.
2: Sí, però imagina't si hem de lluitar encara, si encara, inclús a l'època de jubilació hi ha desigualtats salarials, o sigui, sí, encara queda molt per parlar. Molt,
1: sí, sí, encara tenim una bretxa, un 16%, encara és molt gran.
2: És que no arriba al zero.
1: És que no té sentit, no? Exacte. Perquè hem d'eliminar aquests obstacles que fan que quan te demanen disponibilitat i no sigui necessària en un contracte de treball, no sigui necessària, però és una forma d'excloure. Sí. Això és una discriminació indirecta. Et demanen un requisit que no és necessari per al lloc de treball, però que impedeix que tu puguis accedir amb ell, estem parlant d'una discriminació. I això ho hem de tenir clar. Si em demanen alguna cosa, el que sigui, que no és necessari, que és, això és on s'amaguen moltes discriminacions. Les indirectes, que són les que costa de veure, d'identificar, però bueno, que ahí estem.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Cenci, ha sigut superinteressant, i qui millor que tu per parlar d'això. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en Femení.
1: Que va, un plaer.
2: Un plaer per
1: estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Avui hem vist que la bretxa salarial no és només una diferència de números, és la conseqüència d'un sistema que continua infravalorant la feina de les dones, que penalitza la maternitat, que invisibilitza les cures i que situa els rols de gènere per damunt de la justícia econòmica. Avui hem vist també que aquesta desigualtat persisteix en tots els sectors, en totes les edats i en totes les realitats. I tot els avenços, encara queda molt camí per recórrer. Però si una cosa tenim clara és que no ens aturarem. No deixarem de denunciar-ho, d'exigir polítiques públiques valentes, de reclamar transparència salarial i de donar suport a totes les dones que cada dia lluiten per un reconeixement just a la seva feina. Totes, joves que acaben d'introduir al món laboral i les que porten més temps, analitzarem sempre els comportaments de les empreses i denunciarem qualsevol indici de bretxa salarial. La bretxa salarial només tindrà un final quan deixi de ser un tema pendent i es converteixi en una evidència. La diferència ha de ser zero. Zero euros, zero excuses, zero desigualtats. Fins que això no sigui una realitat, seguirem lluitant, informant, obrint espais com aquest i fent sentir la nostra veu. Perquè la igualtat no és negociable i, sobretot, perquè totes les dones mereixen cobrar el mateix per la mateixa feina. La lluita continua i no pararem.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
0: Més de 45 anys amb tu.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
6: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
5: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? Som pares?
7: Un segon.
5: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
8: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
5: treu, perquè...
8: Estava perdent la cobertura.
5: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
8: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí. Tu quan eres jove...
5: Vols dir que fa tant?
8: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
5: Home,
8: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
5: Quantes factures
8: havien pagat d'SMS? Sí, anàvem pessetes, encara, a aquella època.
5: Hòstia.
8: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Déu. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
5: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
8: Amb el 3G. Bueno, el 3G
5: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
8: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
5: Amb els mòbils
8: dispositius que tenim ara.
5: Una mica això, la sensació de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
8: Ah, exactament. Ja tenim
5: la percepció
8: molt,
5: de que ja tens... Què més vols fer, no?
8: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant-hi informació. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des de que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i
5: jo. No ho aprecia.
8: No ho apreciem.
5: Clar, ho sí que és veritat que, ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
8: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
5: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
8: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
5: També. I amb el microones.
8: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
5: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
8: Exacte.
5: I com que va coincidir en el temps va semblar com que, bueno,
8: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que hi entenen.
5: És que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
8: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
5: No ho recordo.
8: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i posi l'aparell emissor de 5G.
5: I que no deu ser barat, això, tampoc.
8: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
5: Clar.
8: El desplegament, per tant, és gran.
5: I, I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les zones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
8: Que... Sí, sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
5: Sí, és després veritat. Ha... Però què hi ha de veritat en això, clar? És que...
8: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea, són nous. Uh-huh. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
5: Per tant, no és concloent?
8: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, t'he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic pot tenir unes llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
5: La ràdio, exacte.
8: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
5: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
8: També, clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
5: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
8: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
5: Sí, sí.
8: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
5: Sí.
8: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
5: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
8: Això tenia es va perdre.
5: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
8: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Uh-huh. Té tres freqüències. Sí, té un escalat. Vale? O sigui que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. Passa de llarg, la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
5: vale.
8: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
5: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
8: Passa de llarg, no la veu. No és capaç d'interactuar
5: Clar.
8: Amb la, per tant, aquestes... amb les cèl·lules del nostre
5: per
8: cos.
5: Tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no...
8: Exacte.
5: No hauria de ser així, en tot cas, no?
8: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
5: És que deixem que, sí, que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
7: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
5: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
7: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
5: entitat
7: que sigui.
5: Física, no? Clar, sí.
7: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
5: Sí, això ho he sentit a dir.
7: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
8: Això és la transmutació de la matèria.
7: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
8: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
5: Més quàntics, diria, no?
8: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
5: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
8: Sí, sí, sí, i tant.
5: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mitja?
7: Sí, hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, de, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors i molts altres tipus d'insectes. No hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
5: Clar, està clar, està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat...

0: per com el 5G
1: afecta
0: el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia i neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà
2: que
0: ha evolucionat
2: molt
0: moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
3: No,
2: això és boníssim, Això és boníssim.
3: O sigui, però amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
0: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
3: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les ones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
3: però
2: no se m'escalfa el cervell.
0: Imagina't.
2: No.
3: Soroll de crispetes, el soroll no n'has sentit.
2: No m'ha passat mai, això. No.
0: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
0: davant de
2: molts macarrons. Pues
0: allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
0: Bueno,
2: tot plegat.
0: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que volen que pensis.
3: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
3: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
3: Sí.
2: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
3: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament. Sí. Ha sigut una autopista tan ample que hi cap tot.
3: Aquí està.
2: Albert, digues.
0: En tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensament.

0: pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
2: I això, és, això sí, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia. Jo
2: sé quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: Sí, és així.
0: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
2: Oh!
1: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
0: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim a davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
2: Sí,
1: no?
2: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
2: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
2: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
1: ja ens
2: que
1: sí,
2: no acaba de funcionar del tot.
1: Sí, hi ha bretxes, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
2: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
2: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
1: Sinó que,
2: fixa't una cosa.
1: Explica.
2: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
2: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
2: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. És una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure...
2: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
2: Bueno, pot reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar.
2: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que seria la d'embolicar entrepans.
1: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
2: Sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
2: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
2: És vull a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
0: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
2: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
1: Ah,
2: però
1: no,
2: el 4...
1: Ja
2: està. Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno... Bé, sí.
1: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
1: No cal, no, també
2: tens raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
1: Se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
3: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret, un senyor es va mirar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
1: Una antena? Un barret
3: no,
1: d'antena?
3: No, un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
2: A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
1: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
1: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa, que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un
3: transistor FM. Bueno, jo vaig anar al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, n'hi ha que són ràdio digital i també
2: digital.
1: Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla sembla que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del
3: gorro?
1: Pues per...
3: Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? La gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no?
2: Sí,
3: clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radiohead.
2: Ostres, això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, no, menys.
1: Radiohead, eren els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portar barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
0: barret. S'ha perdut, això, és una pena.
3: Sí.
1: El que portar barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
0: Sí.
3: Portar barret.
0: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
2: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Ja. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb l'inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial... Emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
0: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè...
1: M'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
2: Calla que no ho porti, eh?
1: Potser ho porta.
2: Ojo,
1: Hem de preguntar.
2: Sí.
1: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
1: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar, doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hohenflitsch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
1: Què porta de fer garlandes, de fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs, té una explicació, perquè, tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, doncs, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: d'aquests
3: amb...
1: de galena, no? Aquells...
3: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són. Tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
2: podem dir... S'escalfen que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és un altre. A part s'escalfen...
1: Aquest, sí,
3: bueno,
1: aquest sí que et fregia el cervell.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament. Però bueno...
1: Clar, però aquest invent... L'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular. Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
3: eren mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea, també. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
3: maco, és un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
2: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor.
2: Pila de pataca, eh?
1: Molt sí, clar, més que un Gear, eh?
3: Pilote. Sí.
0: I tant, exacte. I tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. També. Sí.
3: Val, i
1: veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. O sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. O sigui, com molt molest.
1: Et fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no... Pues...
2: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí.
1: I tot i així, poc, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot, no semblava, tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya de venda, del producte, les ventes no van donar gaire. I a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar un... Bueno, va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica, que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat
2: d'avui. Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: I a més devia passar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
0: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
1: però com,
3: Radio Hat.
1: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
1: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera, eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema? Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb sambollans i sambollanes que tenen moltes coses a explicar-nos, com per exemple qui ens visita avui, que és el Jeroni Tarrés. Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Benvingut a Gent de Carrer.
1: Amb molta calor, però bé, molt bé.
0: Estàs en aquest moment de l'estiu en el que tot escalpa una mica, o en el teu cas segueix també aquesta intensitat del dia a dia durant l'any encara?
1: Més o menys sí, continuo fent el meu rol del dia a dia, més o menys igual, sí. Sí, el que passa que intento protegir-me una mica d'aquestes calors tan fortes perquè, bueno, tinc algun problema ja de salut i no vull que la cosa se me compliqui.
0: Et defineixes, Jeroni, com un sambollà de cap a peus. Ho has dit diverses vegades.
1: Sí, tot i que jo no he nascut a Sant Boi, però vaig venir molt jovenet aquí a la costa de l'Església, vaig estar uns 6 estius i els meus pares al final van venir aquí a Sant Boi. Jo sóc del barri Ciutat Cooperativa. Jo ahir vaig créixer, vaig estudiar allà i vaig fer, pues, bueno, vaig fer la meva adolescència allà. I Sant Boi per mi és una ciutat que la tinc molt ben reconeguda, que és un espai genial. Hi ha gent que diu que està massificada i tal, potser sí, però tenim coses increïbles, no? Tenim instituts psiquiàtrics millors d'Europa, diria jo. Tenim un camp de rugby que som els degans i tenim coses molt especials de Sant Boi. Sant Boi és molt especial per mi, sí, sí.
0: Tu diries que ho portes per bandera, tot i que no hagis nascut com a tal aquí.
1: Home, sí, sí, ho acabo de dir. Soc sambollà, jo em considero sambollà, sí, sí. Jo del meu barri, soc del barri de Sants, de Barcelona, allà vaig néixer, vaig venir molt jovenet i pràcticament allà no tinc res ja. Però aquí a Sant Boi sí, tinc moltes coses, moltes amics, moltes persones conegudes. Jo, bueno, ara soc president també d'aquí de Creu Roja Sant Boi, també faig voluntariat a l'Institut Psiquiàtric de Sant Joan de Déu, faig ràdio aquí amb vosaltres, i això és el meu rol del dia a dia. Un cop ja vaig acabar de treballar, vaig estar a treballar 45 anys en una entitat bancària i ja, pues, la cosa ara em dedico una mica, pues, a tornar a la societat el que la societat m'ha donat a mi també, perquè jo considero just que jo em considero una persona molt afortunada, molt afortunada, no, però això no vol dir que sigui milionari ni res de res, ni a més soc de carrer, com volem dir, però sí que considero que tinc una família, pues, molt maca, estic molt orgullós de la meva família, considero una persona afortunada i com a més en la posició que estic a Creu Roja veig coses molt, gent que pateix, i això, pues, em fa cada vegada en revela per una part, però per una altra part també quan reflexiono diu que afortunat que ets, no?
0: Explicaves que d'alguna forma està retornant tot el que la societat t'ha donat d'alguna manera. Dintre de tot això que has rebut, què és el que t'ha donat aquesta ciutat?
1: Bueno, aquesta ciutat, ja com t'he dit, vaig treballar molts anys en una entitat bancària, vaig conèixer molta gent d'aquí de Sant Boi, eren clients i a mi em va comportar, pues, tenir una vida econòmicament correcta, no vulgada, però bueno, correcta, no? I això ha sortit tot d'aquesta ciutat, perquè pràcticament, bueno, he estat en altres ciutats, però tot va començar aquí, aquí a Sant Boi, i clar, me considero una persona agraïda a la ciutat que m'ha acollit, sí.
0: De fet, quan et va acollir, has explicat que va ser el 1969, que vas arribar al barri Ciutat Cooperativa.
1: Sí, sí.
0: Com recordes aquell moment de marxar de Sants, d'arribar aquí a la ciutat? Com va ser tot allò?
1: Va ser bastant dur, perquè vam anar a la Ciutat Cooperativa, vivíem amb els meus avis a Barcelona, era una finca molt petita, teníem problemes d'espais, les meves germanes, jo, els meus pares, va néixer la meva germana petita i érem 5 a casa, més els avis eren 7 i 8 amb l'àvia també, i això era insostenible. Llavors vam venir a Sant Boi el més ràpid possible i vam arribar al bloc que ens van donar les claus i vam estar 3 mesos sense llum i vivíem en un 8è pis. Clar, Això va comportar uns problemes de que te'ls pots imaginar, no? I bé, això és el sentit que té. Però vaig arribar a un barri que em sento molt orgullós de pertànyer, perquè allí vaig tenir molts bons amics, perquè ahir vaig viure en una societat de treballadors, de persones treballadores que van lluitar pels seus drets, vam aconseguir amb molt d'esforç, vam aconseguir també un ambulatori, eren anys molt complicats, els anys 70, que la inflació era molt, molt gran i la gent passava moltes dificultats, i allà doncs vaig conèixer persones excepcionals. De fet, et diré una cosa curiosa que és molt emocionant per mi, perquè jo no sóc gaire practicant religiós, no en sóc, no? Però hi havia un capellà que es va desfer per la comunitat de la cooperativa, es va ser el que va construir l'església actual, la plaça del seu costat va ser per nominació popular el seu nom, el pare Carles Massó, i jo el tinc el tinc al costat de la meva família. És una persona, i no per al seu talent religiós, sinó per al seu esclat a les persones que tenien dificultats, i s'anava a visitar-les, persones malaltes, persones amb dificultats econòmiques. Va fer un treball que els que ja portem, els que van conèixer, els que els van conèixer, sigui de la relació que tinguis, era una persona excepcional.
0: En tot el que has fet després, en el que dius que has volgut servir molt també a la comunitat, diries que ell ha estat un referent en aquest sentit?
1: Em refereixes amb ell?
0: Sí, tot el que has fet després, en el que dius que d'alguna forma vols retornar el que ha donat la societat per tu, diries que ha estat un referent.
1: Això va venir de molt jovenet, jo tenia 14 anys, vivíem en el franquisme, i bé, jo vaig tenir el meu pare era de l'època, li va tocar viure la dictadura, era policia, uh-huh. I em va alistar aquí a un lloc que era la Organització Juvenil Espanyola de l'època. I jo vaig entrar allà i el meu pare diu: "No, aquí estàs bé, què tal?" I jo no estava bé. I em vaig
0: anar... Quines eren les coses que passaven allà que tu no t'agradaven o que no et feien sentir còmode?
1: Bueno, el militarisme que portaven, la xuleria de pertànyer a una societat, a un col·lectiu que era només per fer-se un egocèntric, vull dir, era tota una sèrie de coses, no? A veure qui era el més potent, perquè jo recordo que se tiraven amb telefèrics, que es diuen, en aquestes tirolines, i hi havia alguns que, per demostrar la seva masculinitat, o digue-li com vulguis, no vull dir la paraula, que és lletja, es tiraven sense arnès a pols. Era per demostrar, clar, i ho feien des de la muntanya Sant Ramon fins a baix, fins al pont, el pont de fusta. Clar, i aquesta masculinitat i aquestes coses que, la veritat era... I jo, el meu pare, ja que va ser el meu pare, jo no li volia portar la contrària. I vaig anar un dia i em vaig apuntar a la Creu Roja, que era militar aleshores també. La Creu Roja en aquells anys era militar. Això va ser l'any 74 i fins ara.
0: Clar, això va començar de molt jove, i allà quan vas entrar sí que senties que aquell ambient era més per tu, que t'hi senties més identificat amb el que passava.
1: Em sentia important el que feia. I també he de dir que jo no vaig tenir pràcticament adolescència, no? Perquè en aquells anys la Creu Roja tenia una activitat, ara és més forta, ara tenim més cures, però aleshores era tot una mica, era el quiero y no puedo, que dic jo, no? Era de dir, havies de fer-ho i havies de baixar, recordaria coses, te faria un llibre, baixar per aquí al penya-segat de Sitges a buscar un cotxe que s'havia caigut a baix. Això en 18 o 19 anys veus la mort molt a prop, veus els ferits, veus la gent com pateix, veus moltes coses, i això t'atreu l'adolescència de cop.
0: Quina va ser la primera situació dura realment que et vas trobar i que recordis?
1: N'hi ha moltes, però bé, recordo portar un nen petit, i dintre de l'ambulància, i va morir dintre de l'ambulància. És molt dur. I bueno, i no va ser l'únic, i va ser un altre que vaig treure del metro, que també es va electrocutar. Bueno, podia explicar moltes coses, no? I és molt patètic. Però jo em sentia que feia coses quelcom per la societat, que feia coses que eren importants, que eren, dic, aquí estic fent coses importants. Vaig trobar gent exemplar, perquè, com podries entendre, les persones que ens dediquem a l'altruisme i a fer coses pels demés, doncs normalment som grans persones, no? I vaig fer grans amistats, que encara conservo moltes d'aquella època, i dels que ara també, doncs que ara tinc un equip famós que estan fent moltíssima feina pels demés, i que estem aconseguint fites importants.
0: En aquell moment, clar, segurament la societat no sé si tenia uns reptes molt diferents als que ara. Els problemes que hi havia, i que des de Creu Roja intentàveu ajudar que n'hi haguessin menys, són molt diferents als que passen ara.
1: Molt diferents. Nosaltres en aquella època estàvem militaritzats, i els governs, pues, bueno, aquí el govern d'aquí de Barcelona, província, pues, ens deien, pues, tota la beneficència la tenien que cobrir nosaltres. Viatges al Clínic em vaig fer moltíssim, perquè el Clínic era el centre de la beneficència, no? I les condicions eren pèssimes, no? Jo recordo Sant Pau, sempre ho recordo, no sé si és correcte que ho digui, però a Sant Pau i la morgue estaven en unes condicions desastroses. Era un edifici molt antic, com sabies, no el d'ara, el d'ara és una modernitat. Llavors tenies que treballar en unes condicions molt... Aquí em van posar de nit, què passa en un hospital de nit? Quin trasllat, perquè allà els trasllats es feien en ambulància, quins trasllats has de fer per la nit? Doncs te'ls pots imaginar, no? Gent que va a urgències, gens èxitos, que es deien, que es diuen, i portar-los a la morgue. I llavors allò estava en unes condicions pèssimes. Nosaltres tampoc teníem les condicions que tenim ara. Ara tenim ambulàncies medicalitzades, tenim recursos importants que abans no els teníem, i teníem que improvisar moltíssim. Era molt dur, era molt dur. I, però jo em va formar com a persona, la duresa aquesta, a vegades quan tu vius coses molt dures, pues te fa fort contra tot el que et vingui, no? I per això dic que no vaig tenir adolescència, em vaig fer adult de cop i volta. Va ser així, però no estic empenedint, no? Ni molt menys. Sí que tenia també els meus moments d'esbarjo i tal, i vaig conèixer la meva dona i tal, i bueno, i tinc una família, no? Però sí que certament se'm van passar moltes coses per davant.
0: Hi ha hagut moments d'aquest desbarjo que deies d'aquella època a la que les coses que veies et venien al cap i que no et deixaven com estar tranquil?
1: No, jo les coses les assumia tal com venien. Vull dir, jo no sé si està bé dir-ho tampoc, però em considero una persona forta en quant a emocions. No forta en quant a emocions, perquè a vegades les demostro. Jo m'emociono molt, molt sovint, i ara que sóc gran encara més. Però no sé, jo davant de les situacions crítiques me n'en sortia. Jo, no sé, anar amb l'ambulància per mig de Barcelona corrents per la nit a buscar una persona i salvar vides, vaig salvar vides també. La meva actitud, jo no sé si és bo dir-ho això, però les meves actituds van aconseguir salvar vides, la meva rapidesa, la meva, en aquells moments, i tot era molt improvisat, perquè en un curs de socorrisme poc pots fer, no? Però hi tenies una ambulància que no tenies pràcticament lo bàsic, no? No tenies l'ambulància, jo recordo, no sé si tu ets molt jove, però l'ambulància que teníem era un 1.500, un Seat 1.500, que s'obria pel darrere, que, bueno, i després va venir el Seat 131, Super Miraflor i no sé què, però eren ambulàncies que, bueno, veus les d'ara i no tenen res a veure. No tenen res a veure, i eren en condicions molt, molt dolentes, però bé, vaig aconseguir fer-ho, i vaig aconseguir, pues, coses que eren, per mi sí que eren importants, no el que feia en l'altra societat aquella que em van posar. Vaig estar poc, vaig estar un parell de mesos.
0: Quina és la cosa que has fet, ara que parlaves, no? Que fins i tot havies arribat a salvar vides. Quina és la cosa que has fet dins de Creu Roja que et fa sentir més d'orgull?
1: fa un moment parlàveu de l'orgull. L'orgull és el contrari a la modèstia. I sé que es fa servir aquesta paraula, però orgull, jo crec que és una... Jo no sé si és orgull el que jo sento, però sí que sento que faig quelcom pels altres. Simplement, jo ho deixo ahir, no vull... Sí que hi havia gent que sí que m'ha abraçat perquè li he donat menjar, que he tingut sensacions molt fortes. L'altre dia van celebrar també el dia de les persones... dels refugiats, no? Tenim 36 refugiats aquí a Sant Boi, i bé, la gent pues, dona les gràcies, t'abracen, te ploren, i tu pues, estàs allí, no? I fas quelcom el que pots, però sempre tenint en compte que les teves limitacions són les que són, no? Però sí que hem pogut solucionar algunes persones, solucionar-los problemes importants, no? de feina, d'alimentació, d'educació, de moltes coses, i després a persones que estan en solitud no desitjada també donar-los un suport important. Això et fa sentir bé, però tampoc, jo crec que m'agrada més la paraula orgull, m'agrada més la modèstia.
0: Què canvia quan estàs en aquestes situacions que explicaves, no? que també eres molt jove, que començaves dins a Creu Roja? Què canvia en aquesta sensació de portar alguna cosa quan estàs aquí en aquesta posició que explicaves, o la que tens ara com a president? Què és el que canvia?
1: Home, canvien coses. Jo ara, a veure, tinc un equip, jo tinc ja una edat, tampoc no estic jo per fer cases molt escabroses, però bueno, sí que faig alguna també, eh? Però tinc un equip que treballa, ara hi ha un equip de professionals. Abans no existien els professionals, tot era voluntari, tot era estar-se en la carretera a veure si passava alguna cosa, i si passava bé, si no, doncs cap a casa, no? I no hi havia també... Hi havia un dèficit molt important d'organització, no? La Creu Roja, jo en els anys de la dictadura, doncs estava... Les persones que estaven de presidència, vicepresidència, eren persones que eren per donar-se el palmito, no? I recordo pues, el senyor Corostizaga, que era un senyor que era el president de Creu Roja de Catalunya, i era un senyor que venia de les Cortes franquistes, que se li va acabar d'allò, i el van posar aquí, i l'home aquest, i es feia, vull dir, era només a donar-se a veure i tal. Ara no, ja jo, pues, no sé, treballem tots conjunts. Jo vaig a les reunions de Barcelona, en la qual pues, estic en el comitè provincial, i pues, parlem de coses, de problemes, d'intentar solucionar coses entre tots, i bé, i després tinc el meu equip, sobretot el meu equip professional, que fa una tasca impressionant, no? I després tot l'equip voluntari, que tinc un equip voluntari que treballem molt sovint els dimecres, per exemple. Jo m'ocupo personalment, també amb dos companys més anem a buscar els aliments per repartir-los, vull dir, tots els dimecres. Tinc persones que després tinc moltes persones agraïdes perquè li s'ha solucionat algun problema. Tinc una persona veneçolana que ve, que ja és gran, i l'home ve arreglant-se els jardins perquè està molt, molt content amb nosaltres. Altres que venen s'han fet voluntàries després d'estar amb nosaltres. És tot com una, és com una família que es va estenent i es va fent gran, i tots ens portem molt bé i estem fent cosetes importants pels altres, que és del que es tracta, no?
0: Ara, amb tota aquesta experiència, aquell Jeroni que començava, li diries alguna cosa?
1: No me'n penedeixo d'haver fet el que he fet, i tot el contrari, estic... No m'agrada dir la paraula orgullós, però estic content del que he fet, eh? Sí, és, jo crec que he fet el que m'ha vingut de cara i ho he portat, i estic molt content d'haver fet i d'haver pertany a una organització, tot i que ara sento que hi ha coses que es diuen que no són certes, i que a més estan fetes per fer mal. I perquè, bueno, però jo ara estic molt content de la feina que fem, de tenir persones que estan en situacions molt complicades i que les estem tirant endavant, les estem donant un ajut. No li solucionem la vida, però les estem ajudant, no? I nosaltres estem per ajudar, per ajudar quan ens ho demanen, no? Si ens demanen alguna cosa, també fent els preventius, situacions d'aquí de Creu Roja que aquí a la població van sortint, no sé, que surten cavalcades de Reis, etc, que quan sortim, pues, quan hi ha aglomeracions de persones, estem ahí per treballar també i per fer coses. Jo em considero que fem una tasca, sempre es pot fer més, però jo crec que estic satisfet amb la tasca que faig. Sí.
0: Com vivi el teu entorn, per exemple, la teva família, el fet de que comencessis a Creu Roja i que agafessis també aquesta vida que has tingut després?
1: La meva família ho ha agafat bé, perquè això ho saben, que jo des dels 14 anys hi he estat, després vaig estar al tema professional, ho vaig tenir, era soci de Creu Roja, però no era actiu perquè no podia, la família, i o sigui, no pots abandonar la família per fer això, vull dir, has de tenir una similitud i has de tenir una cosa que funcioni, les dues coses, però ja em coneixen i, bueno, les meves germanes m'han conegut sempre, sí, i sempre, pues, ho tenen ja com a una cosa normal. Sí que a vegades si tinc que sacrificar alguna cosa per la família, però bueno, jo crec que m'ho perdonen de tant en tant. Sí.
0: I al revés?
1: Al revés, com voldries dir-ho?
0: És a dir, ara deies que havies de sacrificar alguna cosa per la família. Has sacrificat també coses per al fet de fer el que feies a Creu Roja? A nivell més familiar, més...
1: Sí, no, és que potser no t'ho he dit bé, però és això el que volia dir, que a vegades la família, doncs clar, he tingut que sortir algun, jo que sé, la nit de Reis, no? Pues estic a la Creu Roja. Ara no és important, perquè, però bueno, i quan tenia els nens, pues no estava a la Creu Roja, perquè considero que la família, si te dediques a la família, t'has de dedicar. Però sí que ara que estic jubilat i que tinc temps, doncs crec que puc portar les dues coses.
0: Ara explicaves que això de servir és com una de les grans passions que has tingut des del principi. Una altra de les grans passions, i la descobrim també aquí en el dia a dia, en aquesta ràdio, és la música. En quin moment va arribar la música en la teva vida?
1: Ui, això té una historieta, és curta, te l'explico fàcil. Jo treballava en una entitat bancària, ho he dit abans, i hi ha un amic meu que li envio salutacions d'aquí, al Rafa Duran. El Rafa Duran és un amic que li agradava la música, i això fa molts anys, això va ser als anys 89-90, que va venir un dia amb un llibre, una revista que es deia, que ja no existeix, es deia Amadeus, i portava un CD. I jo me feia poc que ens havien sortit els CDs com una cosa, i jo havia comprat una per casa. I jo dic, i portava el CD en la revista, i em diu, porta't a la casa, l'escoltes, ja me'l tornaràs. I era, aquest CD era Das Lied von der Erde, la cançó de la terra de Gustav Mahler. I em va donar un com, em va donar un tom, perquè ahir vaig considerar que la música aquesta me va atrapar, i me va atrapar la música de Mahler, concretament, perquè totes les sinfonies de Mahler, tota la música de Mahler, tota, sense excepcions, m'agrada tota. I bueno, i després vaig anar experimentant amb més coses, i poc a poc, i vaig omplir una discoteca a casa, que tinc més de quasi 800 CDs a casa de música clàssica, no? I bueno, pues és una afició, és una mica un esbarjo. I donar-me la possibilitat que em va donar aquí a Ràdio Sant Boi de poder, pues, transmetre això, i perquè la música clàssica també tenia com a una cosa elitista i tal, que no ho és, avui en dia no hi ha res elitista, tothom té Spotify i té coses per poder escoltar el que vulguis, i bé, pues vaig veure i em va agradar això de fer un programa i de donar divulgació, i és també fer quelcom pels altres, perquè certament també he rebut algunes, he conegut persones que m'han felicitat, altres que no m'han dit res, evidentment, però sí que hi ha persones que, bueno, que els hi ha agradat i que m'escolten, i sé que m'escolten, i això, pues, és una sensació, no és d'orgull, torno a insistir, és una sensació que dius que fas una feina i que té un destí, no? I
0: clar, la música fa la sensació com que és una cosa molt íntima teva també, no? I que t'acompanya molt. Com és compartir amb els altres una cosa que és tan teva, tan íntima?
1: És explicar... a veure, la música, posar música per posar-la, això ho fa, ja t'he dit, les plataformes que hi ha avui dia. Però divulgar, explicar per què es va fer aquella música, què vol portar aquella música a sobre, que, quina era la sensació, no? Per exemple, jo ara venia escoltant, quan venia escoltant Les Gorralides d'Arnold Schoenberg, no? I Les Gorralides té una història, que és una història bueno, és una història medieval, i existeix un castell que es diu Gurre. O sigui que no és una... I clar, això si ho expliques, i expliques què volia dir, i què és aquesta història, quan escoltes la música i les cançons, pues associes, i a mi m'agrada associar això, no? I com, per exemple, pues, ara te parlava de Mahler, te puc dir que Mahler, per exemple, va ser una persona molt desgraciada a la seva vida, i va morir jove, i això es plasma en les seves obres, no? I quan coneixes, i jo vaig llegir molt sobre Mahler, vaig llegir a Henry Louis de Lagrange, que va ser el seu, que, bueno, ja va morir, que era el seu biògraf, i bueno, vaig conèixer la vida de Mahler, i això te fa entendre molt la seva música. Clar, si escoltes un trosset de dir, bueno, esto está así, però si saps què volia dir, que és aquella sinfonia que la va fer per la seva dona Alma, que si no sé què, no sé quantos, pues tot això, si ho divulgues, pues aleshores pues la gent comença a donar-li el què. Comença a donar-li el què.
0: Què té la música clàssica que no té cap altre estil musical?
1: Mira, una vegada jo vaig conèixer, bueno, conegut a una persona que treballava a Radio Nacional d'Espanya, Radio Clàssica, que era locutor, és una persona molt entesa, més que en clàssica, de música antiga. Música antiga encara és més d'allò. I em va dir una definició que em va agradar molt. Diu, va dir, m'ho ve en castellà, dice, mira, Geroni, dice, cuando estás comiendo toda la vida mortadela y te dan a conocer el jamón, nunca más quieres mortadela. Això aplicat a la música, no? Això pot ser una cosa molt d'allò, no? I a mi m'agraden les músiques de, bueno, 70, 80 de la meva època, m'agraden. Ja no tant, per no dir cap, pràcticament, de la que fan avui, eh? Però és per...

0: sensibilitat, doncs dir, mira, ara m'agrada doncs, sentir pues, jo que sé, qualsevol tipus de música de, dels anys 70, del rock o qualsevol cosa, dius, bueno, doncs per el meu estat d'ànim va bé, però si tu prescindeixes del teu estat d'ànim i vas a descobrir què és aquella música, per què es va fer, quines sensacions tenia d'allò, i tot això ho compagines, llavors te surt una cosa bastant maca, l'entens, i quan l'acabes d'entendre, i és molt fàcil, és una música que dius són meravelles, autèntiques meravelles.
1: Creus que per escoltar música clàssica necessites estar com en un estat d'ànim tranquil, concentrat només en allò, o pot acompanyar-te també mentre fas altres coses? Perquè a vegades es diu això de, és una música en la que necessites concentrar-te en la música d'alguna manera. Tu creus que això és així o no hauria de ser així?
0: Hauria de ser així. La gent que es posa música per fer soroll, pues, tinc un amic que tu també el coneixes, en Valentí, que dius música d'ascensor, no? Bé, no, jo crec que si vols escoltar una peça i vols estar per ella, i aleshores és quan l'entens, quan la gaudeixes, quan és, clar, si estàs llegint un llibre, pues, hi ha músiques pues, per llegir llibres, no? Que no tenen només que la motivació, el que la va fer és perquè fer un so agradable perquè no te desconcentri de la lectura. Però clar, això és la inversa del que estem parlant, és a dir, si jo vull concentrar-me en la música no puc estar llegint, evidentment, perquè no em concentraré, faré una cosa o faré l'altra. Això de que es poden fer dues coses alhora, tinc moltes reticències. Vull dir, la música necessita tenir una atenció especial.
1: Vivim en un món poc de música clàssica, en el sentit del ritme al que van les coses.
0: No, mira, t'ho explico molt breument. Va haver un senyor que es deia, potser ha estat sona, que es deia Herfer von Karajan, que tot i que la seva vida va ser una mica perquè va tenir notacions hitlerianes i tal, però bueno, al marge d'això va amb la Filarmònica de Berlín va gravar moltíssims discos. I perquè et facis una idea, els discos seus els venen de tal manera, encara avui, d'això aquest senyor va morir als anys 90, a principis dels finals dels 80 o principis dels 90, no recordo bé. I aquest home, encara els seus descendents viuen dels seus royalties dels seus discos. Això hi ha molt poca gent que pugui fer-ho. Per què? Perquè va popularitzar molt la música clàssica. La va popularitzar, no sé si tu l'havies sentit parlar, bon cara ja no l'havies sentit parlar, no. Bueno, tu ets molt jove. Però si preguntes no massa lluny, te diran que sí, que n'han sentit parlar. I al millor no els agrada la música clàssica, però va ser una persona que va tenir molt d'èxit en aquella època i van registrar moltíssims discos. I a partir d'ahir, bueno, pues va ser tot un... Potser fora de... El problema és que a Espanya els discos no entraven. No teníem aquesta facilitat en l'època de la dictadura, era molt difícil entrar a discos d'importació, i ell treballava amb la Deutsche Grammophon, que era una fàbrica de discos alemana, i bueno, aquesta, la Deutsche Grammophon, va fer una quantitat de discos impressionants, uns més bons, els altres no tant. I després hi ha hagut gent que bueno, s'ha especialitzat moltíssim, han fet grans enregistraments, i bueno, i el tema del so s'ha modificat molt, i avui en dia se poden escoltar coses molt interessants amb una qualitat de so impressionant, i això a vegades això és meravellós, vaja.
1: Tot això es pot escoltar al programa que fas aquí a Ràdio Sant Boi, a Partitura de Tarda. Com esculls les cançons que entren o no als programes, i sobretot també la forma d'explicar la música clàssica, és a dir, com decideixes explicar una cosa que t'apassiona tant?
0: Bueno, explicar-lo és el que saps i el que te documentes i el que te pots i el que més que res el que te pot documentar, no? Jo vaig començar, com t'he dit, amb un compositor que me l'he treballat moltíssim, que era Gustav Mahler, però i he anat descobrint, he anat a ampliar horitzons, no? I n'he trobat altres que m'atrauen, i ara tinc la facilitat de que puc trobar moltes coses. Abans tenia que dependre dels meus discos i de revistes, i era complicat. Avui en dia tens accessos a moltes coses, no? I de tant en tant encara trobo compositors que desconeixia, per exemple Victor Ullmann, que últimament ara estic treballant-lo una mica. Victor Ullmann va ser un compositor que va morir a Terezin, a un camp de concentració nazi, perquè era jueu.

0: va fer, allà va compondre, va tenir, bueno, era una manera, i bé, pues mira, ara fa poc l'he descobert, no? I llegint, i bueno, de tot una mica, i vas documentant, i dius, ah, pues mira, i ara el que estic fent és molt, és fer monogràfics, sobre un compositor. Ara he acabat d'enregistrar un sobre bueno, un argentí, aquest és un argentí que era, ai, ara no em ve el cap, bueno, vaig descobrint diversos compositors i vaig posant les seves obres, no? I bueno, pues faig un especial d'aquell compositor, no? N'he fet de l'època aquesta, com se diu, de l'època romàntica. Una vegada s'agafa l'època més actual, Schoenberg, per exemple, que m'agrada molt, tot i que és molt difícil, molta gent no l'entén, però bueno, a mi m'agrada molt. I bueno, vaig agafant diferents actors, no? I bé, doncs vaig fent el que vaig trobant i investigo una mica i vaig fent programes i els vaig gravant i els vaig enregistrant i vaig fent, els enregistro a casa, aquí ja, no? Perquè no tinc, a vegades tinc que adequar-me a un horari i bueno, jo ho faig a casa, però ho faig, ja tinc una mena d'ordinador que ja m'ho permet fer-ho.
1: Clar, el de la cultura és que és infinita, pots investigar fins on vulguis.
0: Sí, també m'agrada molt llegeixo bastant, no? Mira, ara he llegit la dinastia dels Güell. És molt bona aquesta, sí, m'he enterat de moltes coses. La meva dona és de la colònia Güell. I sempre jo, la cooperativa de la colònia Güell està molt propera, sempre he tingut atracció. I va sortir un llibre molt interessant, els Güell, per exemple, i m'he enterat de moltes coses, no? I bueno, pues m'agrada descobrir coses, m'agrada enterar-me de les coses i bueno, pues tot és cultura, la cultura és, per mi és un gran hobby. No m'agrada perdre el temps en coses. Sí que ara avui veure el futbol, avui veurem Espanya i Portugal, però són coses molt esporàdiques, no és una cosa. Sí que vas tenir una època que no te l'he explicat, que jo, pues el rugby m'agradava, sí, molt. El meu fill va jugar a la Santboiana, el petit, i va jugar amb la selecció espanyola també, i bueno, el rugby m'agrada moltíssim. Jo vaig jugar molt poc, però vaig jugar una temporadeta també, i sí que m'agraden, però coses, veure programes de la televisió, pues molt pocs. Si no són de tipus cultural, no, perquè veig que, bueno, pues, algunes coses que puguin ser importants, sí, però si no, descarto bastant. I pel·lícules, ara aquesta, és que jo sóc molt particular, perquè la, per exemple, aquesta saga que tot és ara desgràcies i que si el sol se cae i que si no sé què, que hi havia unos aquí que no salven de la tierra, que no sé, totes aquestes històries les trobo perdre el temps, i m'agraden més coses més que de cinema, que siguin més, per exemple, l'última que vaig veure va ser aquesta de Eichmann, que era un nazi, com el van agafar i el van portar a Israel, i el van, són coses històriques que poden estar ben fetes o mal fetes, però bueno, almenys són coses històriques, no? I m'agrada molt les pel·lícules que es basen en històries, no?
1: A part de dedicar-te a la cultura, que segur que ho seguiràs fent, perquè és una cosa que també et surt molt de dins, què és el que diries que et queda per fer a la vida? Quines coses tens com pendents encara després de tot el que hi has viscut?
0: No tinc projectes de futur. Crec que fer projectes de futur a la meva edat és un absurd, perquè a la meva edat, pues, ja són 66 anys i ja certament, pues, ja ho tinc tot el que, el futur que jo volia o tenia en ment que volia aconseguir, ja està, la meva família, i tindre, pues, la meva casa, i és el que, i és el meu futur. Però sí que vull continuar fins que les forces se'n diguin prou. Sí, aquest és, però no, jo sóc de present, eh? Jo, el futur, viure en el futur fa viure una irrealitat, i això és molt cert. O sigui, totes les persones que fan i que viuen en un món pensant en futurs i en projectes i en tal, estan perdent el que està passant actualment, i el que m'importa és el que passa actualment. Perquè projectes de futur, quantes persones coneixes que han volgut fer una cosa i després no han arribat i s'han quedat a mitges, i han estat empleant molt de temps de la seva vida per una cosa i després no ha servit per res, no? O no han aconseguit. No, les coses surgen, les coses venen, com allò que t'he dit del CD aquell, del CD de música que em va arribar a les mans per casualitat. Pues mira, i va sorgir i ja està, i jo no tenia cap interès per la música clàssica, i en aquell moment, pues mira, em vaig descobrir la música clàssica, és a dir, va ser en aquell moment, però jo no tinc projectes de futur, no, és que no crec en el futur.
1: I en aquest viure en el present, que és el més important per tu?
0: Bueno, el més important, com és lògic, si tens família, doncs és la teva família, certament. La meva dona, que m'aguanta tots els dies, perquè a la meva dona no li agrada la música clàssica, llavors, de tant en tant, doncs clar, té que aguantar algunes coses, no? I les meves aficions, però bueno, anem trobant moments per a tot, no? Com t'he dit abans. Però sí que són el present és el que m'interessa. La resta, no. I avui en dia, pues, el que faig és el que estic fent, és el que m'agrada fer.
1: Ens quedem amb aquesta frase. Geroni Tarrés, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: No, de què, gràcies a vosaltres.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Bona tarda, Òscar Arjonilla, com estàs?
1: Molt bé, m'acaba de sonar una trucada de spam ara mateix.
0: Ara, just ara? Just abans ara. De començar, sí, podries aventurar-te a veure qui t'estava trucant?
1: Doncs no ho sé, espera't.
0: A veure què et posa, a vegades posa el...
1: Sí, posava
0: des del lloc on
1: Madrid.
0: Et truquen. Ah, Madrid.
1: Madrid,
0: bueno,
1: simplement
0: poden ser moltes
1: Madrid.
0: Coses. Madrid poden ser...
1: La Ayuso que m'estava trucant.
0: Què creus que et vol dir la Ayuso?
1: Doncs no ho sé, la veritat.
0: Ves a saber, que li facis una secció, potser.
1: Sí, sí, sí, no és mal personatge.
0: Avui no parlarem de la Ayuso, em sembla, no?
1: No, no és la Ayuso.
0: Avui qui toca, llavors?
1: Ah, és una sorpresa, és que avui vull fer una cosa diferent.
0: Ah, mira.
1: Mira, a veure, primer, en realitat dues. La primera és que he vingut en dimecres en comptes de dijous. I la segona és que avui no us diré el nom del personatge, sinó que haureu d'endevinar vosaltres mateixos. Us agrada la idea? Tant sí com no. Si veiem que no surt el nom del personatge, el diré tard o d'hora.
0: Ho intentarem.
1: Sí. En fi, senyores i senyors, avui us porto un personatge molt requete important de la història de la cursa espacial. Millor dit, una víctima de la cursa espacial. Algú que va morir perquè la humanitat estigués una mica més a prop de les estrelles. Amb tots vosaltres, el personatge sorpresa.

0: Estefania, entenc que marxarem fins a Rússia, com a mínim.
1: Sí, concretament a la capital de la grandiosa Unió Soviètica, per conèixer la nostra protagonista. Bé, amb aquesta frase ja teniu dues pistes. Primer, que és una dona, i segon, que és russa. Podeu anar descartant.
0: Pot haver estat a Rússia i que no sigui russa, o no?
1: No, és russa.
0: És russa de veritat, eh? Russa de naixement. Vinga, va, doncs ho apuntem.
1: Tot i no saber-se exactament la data en què va néixer, es calcula que va ser més o menys pels vols del 1954. Mm-hmm. Tampoc sabem el nom de la mare ni molt menys el del pare. Només sabem que va tenir molts germans i que es passava el dia jugant amb ells. Malauradament, la vida a la Rússia dels anys 50 era molt dura i sobretot freda, molt freda. La nostra protagonista, pràcticament des que sap caminar, ha de buscar-se la vida per poder sobreviure i trobar menjar. Només té 3 anys, però ja sembla que hagi viscut una vida sencera. Passa gana, fred, i no té molts amics, en gran part perquè tampoc sap parlar.
0: És muda, aquesta dona, o...?
1: Sí, és muda, no ha après a parlar encara, més o menys.
0: Ah.
1: Però, de sobte...
0: M'està interessant, això, eh?
1: Sí, clar, has de donar-li el cap a veure qui és. Però, de sobte, tot va canviar un dia de l'octubre del 1953... 1957, perdona. Mentre caminava pels solitaris carrers de la capital del país més gran del món, uns senyors amb gabardina i barret negre van apropar-se a la nostra amiga. La van ficar a una furgoneta i se la van emportar. Aquells homes l'acabaven de segrestar.

0: Una espècie de laboratori va quedar il·luminat per una llum dura i blanca. La nostra amiga de només 3 anys està espantadíssima. «Com et dius?», li pregunten els homes, però ella no contesta perquè no sap parlar. Durant els següents dies la van investigar, li van fer proves i, sobretot, li van començar a donar diferents noms en rus, tots ells impronunciables: Kudryavka, Futska o el meu preferit, Limonchik.
1: Limonchik.
0: Limonchik, que es veu que en rus significa una cosa així com llimona petita.
1: Limonchik.
0: Però el que més va calar i el que faria famosa en tot el món a la nostra canina amiga va ser el de Laika.
1: Ara

0: entenc això de que no parlava i tot això.
1: Gossa laica.
0: Sí que parlava, però en altre idioma, potser.
1: Només té 3 anys i viu sola perquè és una gossa que viu al carrer i que, per suposat, doncs, no sap parlar perquè és un gos. I en el cas de que parli, parla en l'idioma dels gossos.
0: Mm.
1: Els segrestadors eren els científics russos que estaven buscant voluntaris, entre cometes, per anar a l'espai. A veure, per entendre com hem arribat a aquest punt, us he de donar una mica de context. Resulta que poc abans de que els científics segrestessin la nostra protagonista, els russos havien aconseguit enviar l'Sputnik a l'espai. L'Sputnik, a part d'un antic programa de TV3, va ser el primer satèl·lit que la humanitat va llençar a l'espai. Total, que entre copes de vodka per celebrar-ho, el president de la Unió Soviètica va dir que havien de pujar l'aposta.

0: m'omple d'orgull i satisfacció felicitar-los per la seva gesta, camarades soviètics.
1: Ara em toca a mi?
0: Sí, sí, et toca a tu.
1: Gràcies, camarada, l'honor és nostre.
0: Camarada.
1: Sí, camarada Johanovich Laporsky, és vostè?
0: Sí, sóc jo. Hauríem d'alçar l'aposta. Què us semblaria si el pròxim cop, en comptes de només un satèl·lit, enviéssiu a un animal, tipus un gos o una cosa així?
1: Home, es podria mirar, però necessitaríem un temps per preparar-ho, això, eh?
0: Us dono un mes.
1: Un mes? Però en un mes no tenim ni per començar. Hauríem de calcular les pressions, comprovar el sistema sotorbital, bla, bla, bla.
0: Doncs això, doncs això, tu, un mes. O sigui, que els nostres amics, camarades, amb moltes erres, havien de crear literalment la primera nau espacial de la història en només un mes.
1: Quina missió, eh?
0: Quina missió. Laboratoris de l'Agència Espacial Russa estaven plens de científics amb bata blanca i completament bojos. Que si has de posar això aquí, que si has de posar-ho allà, que si han de muntar el coet un altre cop perquè el bruto del Vladimir ha col·locat la càpsula al revés, coses normals. I mentre tot això passava, la nostra protagonista era entrenada per la seva importantíssima missió. Van posar-li a la típica cadira aquesta que dona voltes i voltes i també la van sotmetre a sorolls molt forts que simulaven el so d'un coet a l'enlairar-se. Tot superrequete animalista, veritat? Però
1: això sembla, sí.
0: Però el més important va ser que la van ficar en la càpsula perquè s'acostumés a viure en aquell espai reduït. De fet, la idea era posar-la en espais cada cop més petitons on pràcticament no es podia ni moure. Malgrat tot, i segons els informes soviètics, la pobra gossa es va mostrar tranquil·la tota l'estona.
1: Clar, també és veritat que segons uns informes que vés a saber.
0: Clar, els informes russos que són tan fiables com la Wikipedia, saps el que vull dir? El 31 d'octubre del 1957, dos dies abans de la missió, i només 27 després del llançament de l'Sputnik, els científics van col·locar la nostra amiga a la nau. El pobre animal estava ple de sensors, cables, electrodes, que estaven dissenyats per monitoritzar els seus signes vitals i veure com anava en general. Els enginyers li van fer un petó al nas, li van desitjar un bon viatge i van tancar la porta. El viatge de la nostra amiga peluda acabava de començar.

0: On ens trobem ara mateix, Òscar?
1: Estem al dia 2 de novembre del 1957. Jo ja estava per allà, vosaltres?
0: Sí, jo em passava justament per aquella zona, justament, de Rússia.
1: Sí, no?
0: Em pillava allà en un viatge...
1: Bueno. D'Erasmus.
0: Sí, d'Erasmus.
1: Ens situem al centre de la plataforma de llançament del Cosmòdrom de Baikonur, actual Kazakhstan. A les 7:22, hora de Moscú, o sigui que aquí no sé quina hora seria, el coet es va...
2: 6:22.
1: 6:22? Ah, doncs pues mira.
0: El estem coet... a Canàries, una hora menys.
2: Una hora menys, és una hora després... Són una hora després.
0: Per tant, aquí les 8.
2: No, les 6:22. Sí. Bueno, és una hora després.
0: Sí,
2: ets
0: raó,
2: molt dolent.
0: Però, molt, tens veure, tota la raó.
1: Però com ho saps, això, Albert?
0: Perquè coses és molt llest. No pot ser llest?
1: No, sí, clar.
2: Que potser m'ho acabo d'inventar, però a mi em sona.
1: Bé, en fi, que el coet es va enlairar a una enorme velocitat. Tota la nau trontollava com un tren de la Renfe circulant per Montcada bifurcació, mentre la nostra amiga
0: bueno,
1: no sabia...
0: Bueno, com un tren de la Renfe circulant, diguéssim.
1: Circulant en general, però heu passat per Montcada bifurcació?
2: Sí,
0: segur, sí.
2: Malauradament, sí.
1: Trontolla lo bèstia. I clar, la nostra amiga no sabia ni on s'havia ficat.
0: Ai, pobra.
1: Segons els informes, que també són superfiables, el seu cor va passar de les 103 a les 204 pulsacions per minut. O sigui, es va posar molt, però que molt nerviosa. I és que imagina't tu, et tancant a un lloc on no tens ni idea d'on ets, i a sobre hi ha un soroll tope bèstia, i tot està trontollant, ni més ni menys que un tren de la Renfe. Poc després, la nostra amiga va arribar a l'espai exterior. S'havia calmat. No tenia ni idea d'on era, però s'havia calmat. Mirava la Terra amb curiositat. Es preguntava a què era aquell puntet blau i per què es feia cada cop més petit.
0: Sempre que marxem a Rússia ha d'entrar aquesta cançó.
1: No, és, opció, és com ja, lo ja del penso. Camarrada. Sempre ha de sortir aquesta cançó i lo del Camarrada amb molta serra.
2: Per cert, són 2 hores. O sigui, eren les 6.
1: Les 6...
2: 2 hores menys. És igual.
1: És igual.
2: Però és pel canvi d'hora d'hivern. És que clarament ja tenim el dubte. Segueix, Òscar.
1: Sí, bueno. En fi, ara vull fer un parèntesi. La Laika és, sense dubte, l'animal més famós que ha viatjat a l'espai. Però n'hi ha hagut d'altres que la història ha oblidat injustament. Així que, per animar una mica la secció i sobretot perquè veig que si no em quedarà massa curta, comencem. Des de gates gavatxes fins a micos gringos. Benvinguts a DocTops. Això és el top 3 dels animals astronautes més guapos de la història.
0: Comencem amb el número 3. Què tenim?
1: Les mosques de la fruita. Resulta que tota la vida us han enredat. La Laika no va ser el primer animal a l'espai. En realitat, els primers van ser un grup de mosques de la fruita els que van tancar dins un missil de la Segona Guerra Mundial i els van enviar a l'espai, doncs, per veure què passava.
0: Mm.
1: Una mica bèstia tot plegat.
2: Jo hauria preferit mosquits.
1: Sí.
2: Fan més ràbia.
1: Sí, fan més ràbia. La millor part és que totes van tornar a la Terra sanes i estàlvies. Per cert, com a dada de vital importància, la tesi doctoral de l'Anna Obregón va ser sobre aquest tipus de mosques.
2: Anem al top 2.
0: Gràcies.
2: Top 2.
1: El mico Ham. L'any 61, uns 4 anys després de la Laika, els americans van enviar un ximpanzé a l'espai. El Ham, que és com li van dir, era un mico tan llest que fins i tot va pilotar ell mateix la nau. I no m'ho estic inventant.
2: Era autònom.
1: El mico va aprendre a pilotar la nau, més o menys. Resulta que el van entrenar perquè cada cop que pulsava determinats botonets i palanques li sortís un caramelet de plata.
0: Home, així qualsevol, clar.
1: Ah, d'aquesta manera, més o menys...
0: Jo també prenc tot, així.
2: T'han donat ganes, eh?
0: Jo també prenc.
1: Clar, més o menys va aprendre a fer-la anar. I jo, que em posava nerviós amb l'examen de conduir...
2: Anem al top 1. Top 1.
1: La gata Felicet. L'animal més xulo en la història espacial i no admeto discussió. La gata Felicet té una història molt semblant a la Laika, amb l'única diferència de que ella era francesa. Sempre es parla de russos i americans, però els francesos també estaven ficant el nas per allà. El cas és que la van escollir per ficar-la al coet perquè el dia de l'enlairament la resta de gats tenien sobrepès i no cabien a la càpsula. Això ho posava la Wikipedia i jo ho havia de dir. La Felicet era una mica com el Michelin. Nota de l'autor, Michelin és el meu gat, el que un dia portaré aquí a la ràdio i que per suposat tindrà...
0: L'entrevistarem
1: i no només l'entrevistarem, tindrà la seva pròpia secció.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, portarà, jo què sé, personatges felins de la història de la humanitat.
0: Mira, sí, estaria bé.
1: El cas és que la Felicet va tornar sana i estàlvia i es va convertir en el primer gat espacial de la història. I ara sí, tornem amb la Laika.

0: Clar, que ara mateix una mica pel relat jo m'imagino que estarà ja donant voltes
1: sí,
0: per allà, no?
1: Sí, sí, de fet ja porta 3 hores donant voltes a la Terra. És que la secció és llarga, encara que no ho sembli.
0: Bueno,
1: estem 3 hores
0: bueno,
1: aquí parlant.
0: És que es passa tan ràpid, sí, Òscar, sí. Tan ràpid.
1: El president Lapurski, que realment el president Lapurski no va existir, era Nikita Khrushchev, però sí. Jo li dic Lapurski perquè bueno. Queda millor. Bé, aquest senyor ja ha anunciat a bombo i plateret l'èxit de la missió, abans fins i tot que la Laika torni a la Terra. Tot li és igual. Han guanyat els americans i això és l'únic que importa. A les 7 hores de vol, la nau deixa de donar senyal. S'ha perdut el rastre de la Laika. Ningú mai l'ha tornat a veure. Què va passar amb la Laika? Doncs això és el que descobrirem en breus moments. Resoldrem aquest crim i, per suposat, posarem llum a la foscor.
0: Deien que havia tornat crims.
1: Sí, ha tornat crims i jo també. M'has tallat el comencem.
2: Vinga, va, torno a posar la cinta.
0: Torna, torna, sí. Demano disculpes.
1: Comencem. Hola a tothom, sóc Òscar Arjonilla. Gràcies per acompanyar-nos. Com trobava a faltar crims, aquesta sintonia. És que m'encanta aquell programa. Avui parlarem del pitjor crim comès en contra de la vida d'un animal, perquè si bé la Laika té la fama de ser la primera astronauta, amb permís de les mosques de la fruita, ningú li va preguntar si volia morir per ser-ho. Segons la propaganda soviètica, la gossa va tornar sana i estàlvia a la Terra gràcies a un paracaigudes. Aquesta versió és més falsa que una moneda de 3 euros. Per què? Perquè si no, li haurien fet la típica desfilada, aquella que li fan els astronautes. Ja sabeu, molt confeti, molta música, tot això. Durant molts anys es van donar un munt de teories. Que si els propis científics l'havien enverinat, que si se li havia acabat l'oxigen, que si es va anar a una illa deserta amb l'Elvis i el Maradona. Aquesta última, doncs, mai es pot descartar, però no fa pinta. Sembla ser que la teoria més trista és també la que sembla més certa. Durant l'enlairament es veu que la màquina que havia de refredar la càpsula no es va engegar bé, fent que la Laika estigués a uns 40 graus, temperatura que, si bé per un senyor de Còrdoba és bastant fresqueta, per una gossa russa és un calor insuportable. I si a això li sumes l'estrès que portava a sobre, tens que el pobre animal es va acabar morint d'un atac al cor. Així, ras i curt, tan bèstia com sona. L'Sputnik 2 va estar donant voltes i voltes i més voltes gairebé un any sencer. Els científics mai van planejar que la gossa tornés amb vida. La nau no tenia paracaigudes ni res d'això. I, amics meus, això últim sí que no té perdó. Que s'haguessin ficats aquells paios dins d'aquella cafetera a veure què deien. És més tard, clar, sempre ne diríem, però als 50 el més important era guanyar els gringos, sense importar si el gos es moria o no. En fi, la gossa Laika, la gossa astronauta, la primera gossa astronauta. Mira que jo sóc més de gats, però el que va fer aquest animal va ser d'un altre nivell. Penseu que sense la Laika l'ésser humà mai hauria arribat a l'espai, ni per suposat a la Lluna. Per cert, sabeu que la NASA tornarà a la Lluna el dia 1 d'abril?
2: En sèrio?
3: No ho sabia, això.
1: Sí, sí, això vaig sentir. Enviaran un coet, només donaran un parell de voltes i es tornaran.
0: De turisme i cap
2: per
0: a casa.
2: Que sí, tot està bé.
1: Sí,
2: que
1: per veure...
0: Tot segueix igual.
1: Exacte, per sí. Veure si la bandera segueix allà, però...
0: Això,
1: sí, sí, sí, es veu que sí. Bé, això era una curiositat. Bé, Laika, allà on estiguis, que sàpigues que ets una gran.

0: Doncs Òscar Arjonilla, moltíssimes gràcies per portar-nos una història més a gent de carrer. Avui una història que no és humana, no és una humana, però que té molta transcendència pels humans i per la nostra història, clar.
1: S'ho mereix. La pobra criatura, sí, sí, la van enviar un coet, ningú li va preguntar si volia o no, i es va acabar morint.
2: I per ser una gossa té una cançó, eh?
1: Exacte. Sí, quants gossos poden dir això?
2: Escoltem aquesta cançó. De qui és, a Òscar?
1: De Mecano.
0: Mecano, clar, uns mítics. Aquí hi ha gent de carrer.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Jo de matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No saps tu, Fandote?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
6: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
6: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no?
7: Exacte.
0: Actor i una model. A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim amb el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada i és que m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
6: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno,
2: m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va res bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en bikini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me... I llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat. A veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
14: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. Que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
4: No, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè, o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és... No sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a ressonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
4: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
4: És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
4: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que mogollon comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies tu això? T'afectava o t'era una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava, em mirava al mirall i a vegades deia per què? Per què? Però a vegades intentava aconseguir en mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: i la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar per la mail i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins a tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop es... és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
15: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
16: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
17: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
18: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
16: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
17: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
19: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, que en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
20: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
21: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
22: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que es poden afectar no només del cos, no?
7: Exacte, exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
4: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
4: claro,
0: no?
4: Llavors, jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
6: Jo penso que en tant al físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de si sóc així potser li agrada a tal noi, si em fico això li agrada a les persones. És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
4: Sí.
0: Us agrada?
4: Sí. Sí?
0: Sí. I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
4: Les dues.
0: O...
4: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
8: practico
0: dit, eh?
8: Practico per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
4: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
4: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar, si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, sí, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. També n'ha embolicat.
6: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
6: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
6: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
6: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
4: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
4: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
4: Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
4: no, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
4: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
4: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si no et vol...
8: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a ell, la Noelia, però després potser de l'abraçada...

0: però no parla...
1: Que no llenci la paperera.
0: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó vale. de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
1: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
2: a veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que entengui d'una certa forma, no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, sí. no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
2: Jo crec que l'últim, com és allò?
1: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
2: Jo crec que ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
2: I ja sense pati un de dos.
1: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí. Segurament. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
3: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
3: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
3: No sé què li diria, però...
1: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
3: part
1: teva està clar.
3: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
0: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
0: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
1: Perquè el món gira, no deixa de girar, i mai no sabem com serem en el futur, no?
0: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
0: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, a veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar, i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa.

0: cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com, no sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
1: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Mm-hmm. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final. I teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
1: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu cost, bueno, que ara està present però en aquell moment no ha estat present, llavors mm-hmm. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Mm-hmm. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
2: Jo ho veig pràcticament Maria. Impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
2: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. Mm-hmm. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
2: En aquell punt ja no, perquè mm-hmm. ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Mm-hmm. Ara, o sigui, ara mateix. I com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
3: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Mm-hmm. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
3: sí,
0: també.
3: Exacte. Mm.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no sí. Passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
4: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
4: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, el que facin xarxes de com passar-ho o com ajudar, no... què és, perquè mm-hmm. jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurien de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé què en penseu d'això, caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
1: Sí.
0: Sí.
2: Jo ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. Uh-huh. I...
0: que bo això, no?
2: Sí.
4: Jo també.
2: Sí.
0: Sí, sí. Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
2: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure... s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
2: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
2: sí,
0: no?
2: Exacte.
0: Al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
1: Les famílies... apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, mm-hmm. si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament, perquè... toca menjar, mm-hmm. i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
1: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer
1: sí.
0: De,
1: sí, sí.
0: del vostre físic, de no sé què, no?
1: Sí.
0: Potser no dic que ho faci malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una trobada
4: però la brometa, familiar,
0: la brometa yeah. o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. que t'has fet t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no? amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
2: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
2: Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials. Ja. Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època m'havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
2: saps?
0: Pot ser, sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
3: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no són conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquesta últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
1: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
2: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
2: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
3: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

para traerlo a vuestro lado.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Hi ha molta gent que diu que tots els programes musicals són iguals. Jo, en canvi, prefereixo fer-me una pregunta. Aquesta, concretament. Tots els programes musicals són iguals? I si em permets, jo mateix em donaré una resposta. I penso que una resposta clara i clarificadora. No. No tots els programes musicals són iguals. Escolta, lluna plena, perquè notaràs la diferència.

Hola, molt bona nit i una setmana més. Rebeu la més cordial benvinguda a la lluna plena d'avui. Bé, ja s'ha escoltat l'entradeta, que és, i en definitiva, una declaració pública de principis, i alhora vol transmetre't el convenciment que la lluna plena és un programa musical, sí, però diferent. I és que, al contrari de molts i molts programes musicals convencionals que trobaràs al llarg del dial, aquí trobaràs quelcom més que una selecció més o menys encertada de temes i intèrprets, que en tot cas això va de gustos personals, res a dir amb això. Amb nosaltres trobaràs música de qualitat, sí, música, a més, que difícilment trobaràs en altres espais i en altres emissores. Una música que complaurà els teus sentits i que tocarà directament la sensibilitat. I és que tenim un únic objectiu: fer de les teves nits de dijous unes nits musicalment diferents. I per tal d'aconseguir-ho, tenim molt clar que la selecció musical ha de ser senzillament exquisida, amb temes com aquest que hem triat per obrir la selecció d'aquesta nit.

Bé, això és el que succeeix de vegades. Un diu unes coses i després la tècnica s'entossudeix a fer unes altres. Us hem dit que escoltaríeu música de qualitat i en perfectes condicions sonores. I ves per on, el primer tema que hem triat ja ens està donant problemes. És allò de la llei de Murphy. Però no desistim. Així que aviam si ara, tot seguit, tenim una miqueta més de sort.

Doncs bé, finalment sí, hem aconseguit doncs poder escoltar aquest Short Aid amb una certa qualitat. I he volgut començar amb aquest tema perquè sempre he estat de l'opinió que música i cinema són un matrimoni ben avingut. Es complementen, es necessiten, de fet han nascut l'un per l'altre i inevitablement van acabar trobant-se per no separar-se mai més. Hi ha bandes sonores absolutament magistrals. La seva col·laboració han donat melodies que s'han convertit en autèntics estàndards intemporals. Bandes sonores que s'han convertit, m'atreveixo a dir, que en la música clàssica del segle XX i XXI, o si més no, continuarà sent-lo en el segle XXI. Bé, doncs hem començat amb una d'aquestes melodies eternes. Ha estat el famós Xorada, escrit l'any 1963 per Henry Mancini, per una pel·lícula del mateix títol, protagonitzada per Cary Grant i Audrey Hepburn. Doncs hem triat una versió diferent, amb molt de swing, una versió que l'any 2024 ens va deixar el cantant canadenc Matt Forbes.

0: Com bé diu la Vita, cada persona és un món, i a més un món únic e irrepetible. Cadascú està adornat d'una sèrie de virtuts i alhora ha de carregar amb una sèrie de defectes que aquests últims sovint ens resulten tremendament difícils de revertir. Però avui, per allò de simplificar, he catalogat a les persones en tres tipus. Hi ha les criticones, que es dediquen a anar dient dels altres, però que no fan res de positiu. Exclusivament fan això, criticar. Al segon lloc hi ha els xerraires, aquells que parlen pels descosits, que prometen molt, però que gairebé mai compleixen. En tercer lloc hi ha els que fan, els que en silenci construeixen, els que en silenci creen, i que tot i els seus errors aprenen i avancen mica en mica en el seu propòsit. Els primers frenen, els segons senzillament entretenen, però només els tercers transformen la realitat. Així que, sisplau, deixem de criticar, deixem de mirar i de parlar, i comencem a fer.
1: Flying high, you know how I feel.

André, aquest tema que acabem d'escoltar es titula Feeling Good i és una cançó de 1964 escrita pels músics britànics Anthony Nebley i Leslie Bricusse per un musical titulat The Roar of the Grease Pine, The Smell of the Crowd, un musical que es va estrenar a Londres i, per cert, amb força èxit. Èxit que es va veure recompensat amb diferents premis Tony, entre els que s'ha d'anomenar la millor banda sonora original, millor direcció, millor actor principal i millor disseny de vestuari. Doncs bé, aquest Feeling Good, avui reconvertit en un clàssic, ha estat enregistrat per diversos i grans artistes. Una versió extraordinària és la que ens va deixar Nina Simone. I al seu nivell, tot i que amb un altre estil, les que ens ha deixat Michael Bublé, Freddie Pine, Randy Crawford, bé, entre molts altres. Avui he triat la versió de la cantant nord-americana Hallie Lauren.

Sí, ho he sabut sempre. Però he de reconèixer que tal i com he anat fent gran, cada cop ho tinc més clar. Fins al punt de tenir-ho com una fórmula de vida. Així que, faci el que faci, em posi com em posi, triï aquest o altre camí, decideixi això o allò altre, mai em preguntaré què dirà la gent. Al contrari, la pregunta que sempre em faig és: em fa feliç això que estic fent? I si la resposta és afirmativa, continuo. I continuo sense mirar enrere, fidel a la meva decisió, sense por, sense qüestionar-me res. Aquestes alçades considero, o em considero, molt més important que l'opinió de la gent, també, i de fet molt canviant. Com diuen en castellà, a lo hecho pecho, o com diem aquí, un cop fet, ja està fet. Així que ho tinc molt clar. He triat, he decidit i assumeixo les conseqüències.

Doncs bé, hem escoltat aquest The Last to Say Goodbye, l'última dia adéu. Bé, com has escoltat, és una vella melodia que sap crear o aconsegueix crear un ambient entre nostàlgic i romàntic. És un tipus de cançó que aconsegueix tocar la sensibilitat dels cors més freds. I a més, el seu intèrpret té una veu masculina, evidentment ben afinada, fraseix a la perfecció i bé, tal com diuen, oli en un llum. És el senyor Eddie Gould, una veu perfecta pel tipus de composició que ens ha ofert i del que no puc dir-vos massa cosa més, perquè per més que he buscat informació no la he trobat. Si més no, de moment ens haurem de conformar amb el seu nom. Recorda'l, Eddie Gould.

Estaràs amb mi que és fàcil assenyalar els errors dels altres i alhora és molt difícil reconèixer els propis. També és fàcil parlar sense pensar massa. El que és realment difícil és pensar abans de parlar. Fàcil també és fàcil prometre. Difícil és complir-ho. Fàcil és criticar els altres. El que és difícil és saber i aconseguir millorar un mateix. Fàcil és plorar per tot allò que has perdut. El que és difícil és cuidar-ho abans de perdre-ho.

Doncs bé, és més que possible que pels més joves el... si parlo de Pablo Abraire no sàpiga ni qui és, però aquells que ja pentinem canes i ens agrada i seguim la música sabem que en el seu moment, parlo de la segona meitat dels 70 i gran part dels 80, va ser un autèntic ídol de masses, convertint-se en un representant de la cançó melòdica, romàntica, en grans èxits, com aquell famós Gavilano Paloma, o el O tu o nada, o el Pólvora mojada, o el María mi amor, Amor marinero, bé, un llarg etcètera. Em consta que després Pablo Abraire va deixar una mica de banda la música per dedicar-se al teatre musical, i tot i que, com dic, no la va abandonar, la va deixar en un segon pla.

D'aquí que no hi hagi una fórmula que garanteixi el final feliç i que allò que va començar amb tota la il·lusió, amb tot el convenciment íntim de que aquesta vegada sí, sovint acabi plasmant-se amb una relació forta i duradora.

haurem de partir de la base que qualsevol relació passa per tres etapes. La primera és la més fàcil de travessar. Tot és maco, tot és de color de rosa, i els petons, la química, l'atracció, la pell, les ganes de més, inclús arriben a sobrar. La segona ja és més difícil. Comencen a aparèixer els dubtes, a conèixer i ser conscient de les imperfeccions de l'altre. Comencen a aparèixer els costums i les seves febleses. I l'etapa de l'enamorament abans no et deixava veure amb aquesta claretat que ho fas ara. De fet, és una etapa perillosa on un gran nombre renuncia, abandona i o es rendeix. La tercera és l'última, i tot i que pugui semblar estrany, jo diria que és la més bonica. Acceptes que l'altre té defectes, com els tens tu, però t'enamores de la persona, del que és i del que no és, i no com la veies. I quan sorgeix un conflicte, ho arregles parlant, ho arregles recolzant-la i cuidant-la, o cuidant-se en aquest cas, l'un a l'altre. No és mèrit de ningú en especial, és un mèrit mutu. No arriba a qualsevol aquesta tercera etapa. No tothom entrega l'ànima i es queda. Només ho aconsegueixen el que es entenen que l'amor és llibertat i que, per aconseguir que venci el temps, és absolutament imprescindible mantenir la màgia.

I'm Not Alone. Aquest és el títol del tema que acabem d'escoltar i que és només el títol anglès del tema Anjo de Mim, una cançó composada pel músic brasiler Ivan Lins. La cançó és de 1998 i, si no estic errat, era la sintonia d'apertura d'una telenovela brasilera de gran èxit en aquell país. Doncs bé, ara l'hem escoltat en la fantàstica veu del senyor Freddie Cole, aquell que va ser germà petit de Nat King Cole, i que, com segur que has apreciat, el seu to de veu guarda moltes similituds amb les del seu germà gran. Per cert, Freddie Cole ens va deixar l'any 2020.

Lluna plena, un programa en el que la música, en primer pla, ho diu gairebé tot. En el que la música explica amb total senzillesa el que nosaltres no sabríem explicar, ni amb mil paraules. Per cert, que la lluna plena té un secret. El secret de la lluna plena és un secret. Lluna plena, perquè un programa de ràdio, entre d'altres, ens ha de fer somiar. Ha de fer que ens sentim bé. Així que, per tots aquells que creuen en els efectes terapèutics de la música, li recomanem Lluna plena. Lluna plena, se'ns pot oblidar tot excepte qui som. Se'ns pot oblidar tot excepte d'on venim. Se'ns pot oblidar tot excepte les nostres arrels.

Doncs bé, hem escoltat aquest Love on the Rocks, una cançó que formava part de la banda sonora original de la pel·lícula The Jazz Singer, una pel·lícula de l'any 1980 que era en realitat un remake del clàssic de 1927. Aquesta versió, parlo de la de l'any 80, la van protagonitzar el compositor, cantant i actor ocasional Neil Diamond, i l'acompanyaven Laurence Olivier i Lucy Arans en els papers principals. De fet, la pel·lícula explica la història d'un jove cantant que dubta entre continuar amb la tradició jueva o la búsqueda dels seus somnis com a cantant de música pop. La pel·lícula està basada en una obra de teatre amb el mateix títol, estrenada ni més ni menys que en l'any 1925. Evidentment, a la pel·lícula la cançó la cantava Neil Diamond i va representar, de fet, un enorme èxit en la seva carrera. Però mira, el que són les coses. Jo sempre havia cregut que la cançó era una composició exclusiva del propi Neil Diamond, i fa relativament poc temps que em vaig assabentar que l'havien escrit Neil Diamond amb la col·laboració del cantant i compositor francès Gilbert Bécaud. Coses i casos del món musical.

Evidentment, jo no sé si Déu existeix. No sé si Jesucrist és alguna cosa més que una figura històrica. El que sí sé és que les idees que van deixar són tan bones, són tan encertades, tan convenients per a l'humanitat, que va ser necessari crear tota l'organització de l'Església per tal de combatir-les. Repeteixo, no sé si Déu existeix, però direm que, de no existir, potser hauríem d'inventar-lo. Ai, jo em pregunto, molt bé, d'acord, però i si existís?

Doncs bé, aquesta és la famosa Manhattan, una cançó escrita l'any 1925, és a dir, que ja ha complit els 100 anys, que Richard Rodgers i Lauren Hart, música i lletra respectivament, van dedicar a aquest famós barri de New York. De fet, ells la van escriure per una comèdia musical titulada Gorre Guitres, estrenada aquell mateix any. Bé, evidentment que hi ha infinites versions d'aquest tema, però recordo, de jovenet, que quan vaig escoltar aquesta versió en la lectura de Dinah Washington, em vaig enamorar d'ella. Així que avui, doncs, he pensat que seria, per mi, si més no, un encert compartir-la amb tots vosaltres.

tal com deia abans, jo no sé si Déu existeix, però en cas de que existís, estic segur que es deu fotre un fart de riure veient el nostre comportament, que bé, es deu passar tota l'eternitat rient. De fet, penso que Déu ha de ser un autèntic bromista, perquè ens ha donat d'instints, però en canvi no ens ha dotat de la voluntat suficient per dominar-los. I s'ho deu de passar d'allò més bé, observant les nostres lluites internes i veient com trenquem les regles. Per cert, unes regles que ell mateix ha dictat. Mira, però no toquis. Toca, però no provis. Prova, però no em saboreixis. Desitja, però no m'obtinguis. Perquè això que vols està prohibit. Això que vols és pecat. Això que vols no està bé. Els més creients diuen que Déu ens ha dotat de llibertat individual perquè cadascú pugui triar. Jo penso que ens fa anar d'un cantó a l'altre, que ens mou com a simples marionetes, mentre ell, segurament, es deu descollonar de riure.

Doncs bé, hem escoltat aquest Kiss Me in Silence per un grup anomenat Vintage Heartbeat Radio. I potser diràs, escolta Valentí, qui són aquest grup? Doncs lamentablement no puc ampliar-te la informació, d'entre altres perquè no la tinc, i el que és més trist, no he estat capaç de trobar-la enlloc. D'aquí que no sé qui i què hi ha darrere d'aquest nom tan rimbombant, Vintage Heartbeat Radio. El que sí sé és que m'agrada, i m'agrada força el que fan, i m'agrada força com ho fan. D'aquí que un dijous més els hagi seleccionat perquè tots gaudim, en aquest cas, d'aquest Kiss Me in Silence.

resulta més fàcil buscar que trobar, desfer que fer, ser espectador que actor. Més fàcil és conèixer les regles que les excepcions, preguntar que respondre, que t'estimin, estimar. És més còmode obrir que manar, més fàcil jutjar que comprendre, comprar que vendre, més fàcil rebre que donar. Més excitant, anar que tornar.

Bé, que Stevie Wonder és un geni musical, per mi, i evidentment parlo a títol personal, no em genera cap dubte, ja sigui interpretant composicions pròpies o, com és el cas que ens ocupa, adaptant-se a composicions alienes. L'acabem d'escoltar en aquest famós People, la cançó de 1964, que Julie Stein i Bob Merrill van escriure per major glòria de Barbra Streisand, l'estrella de la comèdia musical Funny Girl, i que s'ha convertit, doncs, jo diria com en una icona o en un símbol d'aquesta cantant. És una cançó que anirà per sempre lligada a la seva biografia com a intèrpret. Però avui, per sortir-nos del camí fàcil, que seria seleccionar la versió de Barbra Streisand, us hem ofert la que el senyor Stevie Wonder va realitzar i que va comptar amb l'acompanyament del trompetista i fliscornista cubà Arturo Sandoval. Una parella, jo diria que molt ben avinguda.

No dic res perquè penso que és una meravella per l'esperit escoltar aquest Claro de Luna de Debussy. Bé, continuem. Cada capvespre, quan la ciutat s'apaga i s'encenen els fanals, quan les tardes esdevenen nits, en silenci, gairebé d'amagat, llenço un petó al vent. És un petó diferent, que neix apassionat i febril, perquè tu, dona somiada, siguis qui siguis, siguis on siguis, el facis teu. És un petó que travessarà silencis, distàncies i pors, i que suaument arribarà als teus llavis per parlar-te del neguit del meu esperit, per parlar-te de la força dels meus sentiments.

Bé, deu fer un parell de setmanes, o potser tres, perquè ara no ho recordo exactament. Parlava d'aquest test en el que una pregunta gairebé obligada és la que et formulen dient-te: quines coses t'enduries si haguessis d'estar una llarga temporada en una illa deserta? Doncs jo m'he permès canviar quines coses per quines cançons m'enduria si hagués d'estar força temps en una illa deserta. Doncs bé, ja sospito que ja saps que, sens dubte, en aquesta hipotètica tessitura, entre les cançons que m'enduria, una d'elles, segur, seria aquesta Ruby, en la veu de Ray Charles. La cançó es va escriure per una pel·lícula de l'any 1952, titulada originàriament Ruby Gentry. Aquí es va rebatejar com Passión bajo la lluvia. Sí, aquesta me l'enduria, no hi ha cap dubte.

que tant estimes? Per què no m'expliques què és l'amor? Em dius que és passió, que és foc. Em dius que s'estima estimant i que estimant s'aprèn a estimar. Em dius que és insomni, que és neguit, que és eufòria, dubte, excitació. I jo continuo a preguntar-te. Tu, que tant saps d'amor, per què no m'ensenyes a estimar?

Doncs bé, acabem d'escoltar a Jamaseta Hopkins, és a dir, acabem d'escoltar a Etta James, una de les més grans, una de les veus més transcendents de la història del rhythm and blues i, per extensió, de la música negra en general. Va néixer a Los Angeles, l'any 1938, i ens va deixar a la població californiana de Riverside l'any 2012. Com has comprovat, si no la coneixies, que de fet ho dubto, tenia una veu poderosa i emotiva, una veu versàtil que li va permetre destacar en una gran varietat d'estils. Una veu que fusionava el blues, el soul, els espirituals, el jazz, el rock. Bé, la seva versió d'aquell tema, Atlas, s'ha convertit en una referència ineludible. Però avui he triat un tema alternatiu. He triat la seva lectura d'aquest Stormy Weather, el tema que Harold Harlan i Ted Koehler van escriure l'any 1933 per convertir-lo en aquest estàndard que és avui.

El ser humà el podríem qualificar de mil maneres diferents i totes serien prou aproximades a la realitat. De fet, el ser humà és prou estrany, perquè es baralla amb els vius, però porta flors als morts. Fot fora de casa els vius i, en canvi, demana un bon lloc perquè reposin els morts. S'allunya dels vius, però es desespera quan aquests moren. Passen temps sense parlar-se amb un viu i se disculpen fent homenatges quan aquest mor. No tenen temps per visitar el viu, però tenen tot el dia per estar balant un mort. Així de curiosa és la condició humana.

Doncs bé, aquest ha estat l'Stay for Tonight, una preciosa melodia que hem escoltat per un grup que es fa dir Jazz Street. Dic que es fa dir perquè no ofereixen més informacions, el que em fa pensar que potser és un grup virtual que centra en temes dels anys 40 i que es pot trobar en els serveis de streaming de Spotify o d'Apple Music. En qualsevol cas, i el que realment a mi m'interessa és que ho fan molt bé. I aquest Stay for Tonight és una agradable melodia i, a més, considero que perfectament interpretada.

sabeu, jo sóc d'anar-me de forma elegant. D'allà, d'allà on no se'n vol. Sense fer soroll, sense trencar res. Sense ferir a ningú. Senzillament me'n vaig amb la mateixa delicadesa amb la que vaig arribar. Sense fer cap número, sense muntar cap escena, sense donar cap escàndol. Si veig que no em volen, doncs senzillament me'n vaig, amb silenci, discretament.

Doncs bé, corria l'any 1962, quan els compositors brasilers Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, pel que fa a la lletra, estaven prenent una copa en un xiringuito de la platja d'Ipanema, quan de sobte els dos es van fixar en una noia que passejava per la sorra. Els dos es van enamorar de la seva bellesa, de la seva figura i de l'aire de melanconia que desprenia la seva joventut. Ella era Eloísa Eneida Menezes Páez Pinto, i ella va ser qui va inspirar aquesta famosíssima bossa nova que la vocalista Astrud Gilberto la va convertir en un símbol d'aquest estil i d'un himne, de fet de la cultura brasilera. Elo Pinheiro es va convertir en el prototip de la noia brasilera, i dic Elo Pinheiro perquè va prendre el cognom del marit quan es va casar. Doncs bé, aquesta famosíssima xica d'Ipanema ara l'hem escoltat en la lectura de la cantant argentina Gabriela Anders, aquella que va ser filla del saxofonista Jorge Anders, un reconegut músic argentí. Com has escoltat, la versió és un tant diferent a l'original, però en qualsevol cas és una d'aquelles cançons, un d'aquells temes que sempre, i en qualsevol ocasió, en qualsevol moment, ve de gust escoltar.

sovint penso que en moltes ocasions no som prou conscients del que tenim entre mans i ens queixem amargament de la nostra sort. Bé, és una reacció eminentment humana que ens impedeix veure la realitat amb una mínima d'objectivitat. Tendim a creure que els problemes que ens afecten són els més greus, els més irresolubles, i que res ni ningú es pot comprendre. En certa forma, ens comportem com si fossin el malic del món. Jo diria que som uns nens capriciosos i consentits. És com si ens poséssim de molt mala llet buscant un llapis i resultés que el tenim a la mà. O buscant unes ulleres fins que finalment ens adonem que les portem posades. Us heu mai parat a pensar que una cosa molt semblant ens pot passar amb la felicitat?

l'any 1971. Va ser un gran any per la música negra, entre d'altres perquè es va publicar una cançó escrita per Ronaldo Benson, que era el compositor i cantant dels Four Tops, Al Cleveland i Marvin Gaye, i que parlava dels problemes del món. La va enregistrar un dels seus autors, concretament Marvin Gaye, cantant, compositor, pianista de música soul i un dels artistes fonamentals dels que s'anomena So Motown. Però com sigui que aquest What's Going On segur que l'has escoltat i centenars de vegades, avui hem triat la versió degudament actualitzada que el cantant sicilià Mario Biondi va incloure en un àlbum de l'any 2002 publicat amb el títol de Romàntic.

dels grans problemes amb el que es troben les bones persones, les persones sensibles, és que els costa molt o directament no són capaços de dir-ho. I tots hauríem d'entendre que dir-ho és necessari, que tot i contracor s'ha de dir no quan correspongui. És una mesura de simple supervivència, encara que costi, encara que no ens agradi. D'aquí que, tot seguit, he recopilat 10 nos que ens haurien de servir per tal de no trobar-nos en situacions de les que podem lamentar-nos, en situacions conflictives. Són 10. El primer diu: no donis consells que no et demanin. Segon, no reprimeixis les emocions. Tercera, no regalis la teva feina. La quarta, no negociïs la teva pau mental. La cinquena, no persegueixis a ningú. La sisena, no t'obliguis a fer coses que no vols. La setena, no visquis en el passat. La vuitena, no et comparis amb ningú. La novena, no t'envoltis de persones que et prenguin l'energia. I la desena, i molt important, no ignoris la teva intuïció.

gairebé totes les cançons signades pels Beatles, majoritàriament, com tots sabeu, per John Lennon i Paul McCartney, van ser grans cançons i mereixedores de l'èxit i la difusió que encara, i espero que per molts anys, encara avui tenen. Ells van ser els autors de la majoria de les grans cançons que ens van deixar. Això, bé, és indiscutible. Però sovint oblidem les aportacions signades per George Harrison i considero que no és just. Something, una de les seves cançons, és un tema etern i d'una qualitat, jo diria que suprema. I aquesta Will My Guitar Gentle Weeps, sense potser arribar a l'alçada del Something, particularment la considero una gran cançó a l'alçada de les millors. Estava inclosa en aquell meravellós doble àlbum que es va publicar l'any 1968 amb el títol de The Beatles, però popularment conegut com l'àlbum blanc. Un àlbum que encara no he trobat explicació, doncs no va ser rebut, considero, com en realitat mereixia. Bé, en qualsevol cas, hem escoltat aquest While My Guitar Gentle Weeps en la versió que ens va deixar la cantant madrilenya però resident en els Estats Units, Carmen Cuesta.

No, no sóc partidari de donar consells. Però mira, si em permets avui, bé, més que un consell, pren-t'ho com una suggerència. Això que et diré és, si més no jo així ho interpreto, una simple i senzilla suggerència. I dic que mai mostris la teva necessitat. Totes les persones al llarg de la vida passem per èpoques bones i d'altres, pues, no tan bones, evidentment. Èpoques en les que necessitem més suport o més afecte, o ens manquen els diners, o ens falta o ens falla la parella, o ens sentim psicològicament inestables. Però hem de tenir en compte que habitualment a la gent no li agrada envoltar-se de persones que tenen necessitats, perquè les veuen com a persones fracassades, persones que ja han llançat la tovallola. A la gent li agrada envoltar-se de persones amb èxit. Per això, quan et sentis malament i algú et pregunti com estàs, digue-li que estàs meravellosament bé, que estàs excel·lent, i guarda't les penes exclusivament per tu. Totes les tempestes, inclús les més greus, les més grans i les més perilloses, arriba un moment que acaben desapareixent.

Doncs bé, confesso públicament la meva admiració per la veu de Mark Murphy. Ja no està entre nosaltres, ell va morir el 2015, però la devoció que sento per la seva veu, pel seu estil, no ha fet més que engrandir-se.

bé l'acabem d'escoltar en una gran cançó, aquest White The Way To Go. Bé, ja ens queda pràcticament un minut, així que l'aprofitaré per agrair la vostra sintonia i també per citar-vos per la propera edició de La Lluna Plena, en directe, sempre, en els estudis de Meagrima, de 10 a 12 de la nit, aquí, a Ràdio Sant Boi. Espero que tant doncs, la selecció musical com els comentaris hagin estat del teu agrat. Si més no, aquesta ha estat la meva intenció. I, doncs, això, espero que sí, que aquests 16 temes que us hem posat hagin complegut i que també els comentaris doncs, hagin estat a l'alçada del que tu mereixes. Gràcies una setmana més i fins dijous que ve.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
1: Samantha?
2: Fades!
1: Quina beneitura, no?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.